0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ei!
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res.

0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Oye, la vi.
2: Ella la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat. Gaudeix de l'estiu. Cada dia

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ara per fi estem sols.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: aquest. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Defies gravity. She's the greatest girl.

they don't hurt you. You lose those pounds.

Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: La White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre de 6 a 11 a la Glorieta del Doctor Torné. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la Glorieta, l'organització i les autoritats ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un bon aforament d'aquesta primera edició. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu precisament de preveure quina era l'afluència i, per tant, també d'ajustar tota la logística d'aquesta primera edició destinada a esdevenir el gran fi de festa de la Festa Major del nostre municipi. En l'apartat musical, doncs, estarà en mans de tres referents de l'escena local, com són Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera edició de la Festa dels 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. L'organització d'aquesta White Party Tardeo demana que els assistents vesteixin precisament de blanc per tal de donar un toc de color a aquest primer vespeig de la Festa Major. Si encara no esteu inscrits, si no sou d'aquestes 2.500 persones que s'han inscrit, podeu fer-ho a través de la pàgina web de Ràdio Palafolls i a l'enllaç on poder fer el registre i la inscripció. I justament Palafolls engega motors per a la seva Festa Major amb els primers actes aquest cap de setmana. Aquest dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Palafolls amb un primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al proper 13 de setembre, aquests primers dies serviran per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a les 11 al Parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils de gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera del nostre municipi. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 7:45 amb l'espectacle musical de teatre familiar Els Músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. El diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga a partir de les 2:00, i posteriorment a les 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, a 7:45 se celebrarà el tradicional ball al Casal d'Avis amb música en directe amb el grup Duo Jazmín. Després de l'inici de setmana més tranquil, que inclourà, per exemple, la inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic el dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres, el dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb l'arribada del pregó i moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes. Ràdio Palafolls us explicarà precisament la Festa Major en directe a les tardes del dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local de Palafolls. De moment és tot i tornem a més informació just d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Pratsavalls.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Efectivament, sóc en Jordi Pratsavalls i això és el de gorra. Una miqueta tocats de la veu, eh? Això sí, el que tenen els aires acondicionats. Però no patiu, perquè això no ens impedeix, com sempre, saludar-vos en directe des de la ràdio a les 10 i gairebé 5 minuts per dir-vos comencem el de gorra. Una jornada més, aquest divendres 28 d'agost, al vostre costat per compartir bona música. Èxits dels 70 fins l'actualitat, seleccionats un per un per acompanyar-te, doncs això, durant aquestes pròximes 3 hores, on repassarem també tota l'activitat cultural per aquest cap de setmana, serà dins el No t'ho perdis, o també la previsió meteorològica, ara amb alguns núvols fora dels estudis de ràdio Palafolls. Tot plegat per passar-ho bé, a través del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat. I atenció, perquè òbviament també tenim el repte de gorra amb un nou premi, pregunta, resposta i després la trucada en directe i la contrasenya. Tot això, si ens acompanyes des de Ràdio Palafolls, perquè aquí i ara comença un nou capítol del de gorra. Benvinguts, benvingudes, comencem!
0: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

Déu-n'hi-do, quina energia per començar, eh? Des de l'Espolla a l'Alt Empordà, així naixia el projecte de la Ludwig Bank, que hem conegut de sobres aquest estiu, al ritme d'un homenatge als tècnics de so. Xavier, el tècnic de so, per començar. Les 10 i 11 minuts, un tema més i obrim la porta a un nou repte del Dagorra. I en aquest cas anem molt més enrere. Atenció, una cançó d'aquestes apta per nostàlgics. Shiny Happy People, són el REM?

0: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

Doncs ja hi seríem, música del Degorra. Això significa que avui per primera vegada t'explico quina és la pregunta i quin és el premi per posar-te la gorra aquest divendres. I avui sortegem un clàssic, un d'aquells premis que sé que molts de vosaltres esteu esperant, el nostre conegudíssim pack d'esmorzars. Això significa que no és un premi, no són dos premis, sinó que són tres premis. Atenció, perquè avui el que t'oferim és un esmorzar per dues persones al bar Cafeteria Dàlia de la plaça de l'Ajuntament de Palafolls, un altre esmorzar per dues persones a Can Mateu, també pujant cap a la plaça de l'Ajuntament, en concret al carrer Major, i un d'aquells esmorzars per emportar-te a casa o per menjar en qualsevol de les places o carrers del nostre municipi, per emportar, en aquest cas, de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Tres establiments claus del nostre municipi per començar bé la jornada i fer-ho totalment de franc. Per tant, avui, pack d'esmorzars que t'ofereixo si jugues amb nosaltres. I ja que parlem d'esmorzars, arriba l'esperada pregunta, també, per què no dir-ho? I és que sí, efectivament, estem a 28 d'agost. En uns dies comença el reconegut curs escolar, tot torna a la normalitat. I per això nosaltres agafem aquella pregunta que sempre us fem més o menys per aquestes dates a cada estiu. I és que avui volem que ens diguis jocs de pati en els quals jugaves quan eres petit o petita. Aquell moment tan esperat, ni matemàtiques, ni ciències socials, ni coneixement del medi, res de tot això. Quan anàvem a l'escola, el que esperàvem era sortir al pati, però quan sorties al pati, a què jugaves? Quins records tens? Doncs precisament avui, pregunta oberta, el que volem és que ens diguis això, jocs de pati, el que jugaves quan sorties al pati quan anaves a l'escola. Poder n'hi ha molts de vosaltres que encara hi aneu, a l'escola. Per tant, a què jugues quan surts a l'hora del pati? Aquell moment més esperat quan estudies? Doncs aquesta seria la pregunta d'avui. Una pregunta, com dèiem, oberta per poder fer el xafarder, xafardera i per comentar entre tots. Si vols dir-hi la teva, si ens vols donar la resposta d'avui, ho pots fer, ja ho saps, a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Una altra manera de participar és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, i si no, doncs envies la teva resposta a... no ens envies, de fet ens la pots comentar directament a través del telèfon directe de Ràdio Palafolls, que és el 93 761 4701. Una pregunta per nostàlgics avui, sobretot, busquem jocs de pati. A què jugaves tu quan sorties al pati amb els amics i les amigues? Vinga, va, volem fer el curiós. La pregunta ja la tens, ja saps que avui juguem per al pack d'esmorzars. I com sempre, a la part final del programa, contrasenya i trucada en directe. Esperem la teva resposta mentre seguim convertint èxits des de Ràdio Palafolls, ara amb una nova versió del mític Narcòtic. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruyra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruyra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín, a 7:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic, a les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: 24 hores de bona música.

Un missatge de positivitat i de bon rotllo com la majoria de les seves cançons, ballant al ritme de Diego Torres, amb lletra i música del conegut Coti. Aquí tens aquest color esperança. Minut i mig i arribem a 11:15 del matí. Serà un moment per recuperar la previsió meteorològica. Abans, però, deixeu-me visitar i treure el cap per la dècada dels 80 amb una de les reines de la música disco. Reconeixem a Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

0: 3 minuts passen de 2:15 del matí. El que farem ara és mirar el cel i consultar la previsió meteorològica, una informació que ens porten, com sempre, els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Comença la jornada amb força núvols, però poc importants en quant a activitat. Han deixat algun ruixadet molt local i molt fugaç, molt passatger i fugisser al llarg d'aquesta nit i matinada passades, acompanyades de fang, a més, aquestes pluges. I podem dir que l'àmbit metropolità, fins ben entrat al migdia, primeres hores de la tarda, tindrem la combinació d'aquest cel mig ennuvolat amb d'altres moments de cel més carregat, però de núvols que com a molt deixaran alguna gota despistada, algun ruixat molt i molt efímer, de molt poca durada i sempre poca aigua i acompanyada de fang. A entrada de la tarda aquests núvols es trencaran més i el vent que hi bufa aquest matí una mica ponentat o de sud anirà afeblint-se. Cap de setmana que serà molt tranquil, força assolellat, 4 núvolets prims, i s'ha de dir que els matins seran més frescos, sobretot el dissabte al matí despertarem per fi amb un ambient una mica més relaxat, de millor dormir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs exacte, dormirem una miqueta millor, costant-nos ja a inaugurar el mes de setembre. Gràcies, actualitzarem informació dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Nosaltres ara seguim compartint èxits, per exemple, amb els Catarres o d'altres èxits reservats per compartir cada matí d'aquest estiu 2026 que mica en mica s'acaba.

I amb un clàssic dels 90 amb la veu de Michael Bolton, aquest Love is a Wonderful Thing, deixa'm recordar-te que avui, si jugues amb nosaltres, el tradicional de gorra, el de sempre, el de cada matí d'estiu a Ràdio Palafolls, et pots emportar el reconegudíssim pack d'esmorzars. Són 3 premis en un, et convidem 3 cops a esmorzar, a tu o a qui tu triïs, eh? Perquè són 3 targetes que pots bescanviar als diferents establiments. T'explico, avui et regalem un àpat per emportar, de fet un esmorzar per emportar per 2 persones de la pastisseria Sant Jordi, un esmorzar per 2 persones, això sí, per gaudir el seu establiment de la cafeteria Can Mateu, i un altre esmorzar per

escola. Volem que ens diguis els jocs que jugàveu quan sortíeu al pati, quan éreu petits i petites. Tan senzill com això, eh? I si voleu, podem recuperar alguna de les respostes que ens dèieu. Algú ens ha trucat i ens ha dit: jugàvem a la bandera, allò de recuperar la bandera que teníeu al camp contrari. I jo també jugava, eh? Hi havia molta gent que jugava, per exemple, a la xarranca, tot un clàssic, per exemple, a Palomato, també em sona, eh? Si és el mateix joc, una espècie de béisbol, jo també hi jugava. Sí, sí, punt extra, clar que sí. Hi havia gent que jugava amb, doncs, a la corda, a les xapes, intercanviava cartes d'olor, que això també es feia moltíssim, a l'escondite, el pilla-pilla, jocs clàssics. Tot això són respostes que ja han arribat a la ràdio, de gent que ja ha participat i que opta en portar-se el pack d'esmorzars. Tu encara no ho has fet? Doncs anima't i participa. Avui ho tens fàcil. Digue'ns, doncs això, a quins jocs jugàveu quan et sortíeu al pati, quan éreu petits, petites. I la teva resposta la pots fer arribar, com sempre, amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També tenim preparat el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. I si no, pots trucar també a la ràdio, al 93 761 4701. Vinga, va, compartim records, desbloquegem aquesta nostàlgia i a la part final del programa, com sempre, trucarem en directe al guanyador o guanyadora que, si ens diu la contrasenya, s'emporta avui el pack d'esmorzars. Acabem bé la setmana, doncs, amb una bona dosi de records mentre seguim compartint èxits. I fem servir cançons de l'estiu, per què no? Anem cap al passat 2013. Amb el tema que van ser cançó de l'anunci d'Estrella Damm d'aquell estiu. Eren Love is Lesbian i el seu mític, el recordaràs, Fantastic Shine.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions. Òptica Palafolls, som a la plaça de les Valls d'Ax.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Nosaltres no som de poble.

En un programa que avui ens està quedant com molt nostàlgic, aquí tens un d'aquells clàssics dels 80 que hem volgut recuperar en aquesta primera hora del Dagorra. Són les Bananarama, veus femenines, per cantar aquest Venus. Qüestió de 2 minuts i arribem a les 11 del matí. En un no res, actualitzem la informació amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls. Abans, però, encara anirem molt més cap enrere. Aretha Franklin, recordes el seu mític Respect?

0: Els malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran porten la seva exposició Espais de Memòria a Perpinyà. La Salle de les Llibertats acollirà a partir de demà i fins al proper dia 12 de setembre la commovedora obra fotogràfica d'aquest binomi de fotògraf malgratenc en el marc del prestigiós festival Objectif Image Països Catalans 2026. El fotògraf i documentalista Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran presenten el seu darrer projecte visual titulat Espais de Memòria. Es tracta d'un projecte que va començar a gestar-se ja fa uns anys durant la seva etapa històrica la revista Som-hi de Malgrat de Mar i que s'ha anat construint al llarg del temps. Tot i que es tracta d'un fons molt ampli, per aquesta ocasió s'ha dut a terme una acurada selecció de fins a 25 fotografies que compartiran exposició amb d'altres professionals del sector. En parla la Carme Beltrán.
1: Estem molt contents de que hagin seleccionat la nostra exposició Espais de Memòria a l'objectiu Imatge País Català. És una selecció de 25 fotografies que representa un espai de memòria a l'actualitat, per deixar-ne constància amb clau de pau i de futur.
0: Els autors expliquen que la gènesi d'aquest espai de memòria es remunta a la seva feina periodística de proximitat, on buscaven perfils que haguessin patit la censura o tinguessin els mitjans tancats per motius polítics. Amb els anys, en revisar les fotografies que acumulaven, es van adonar de la riquesa d'aquest material. Decidits a completar el discurs visual per arribar a tornar a emplaçaments com ara Granada o Argelers, per tal de repetir algunes captures imprescindibles. La mirada de Tomàs i de Beltran es distancia del dolor gratuït i busca capturar el missatge transformador i en positiu. En Vicenç Tomàs explica el procés creatiu i la motivació que s'amaga rere de cada racó fotografiat.
2: Espais de Memòria és un treball que hem anat construint durant molts anys. Quan viatgem ens atrauen els llocs on la història ha deixat empremta. Un cementiri, un camp de concentració, una platja, un paisatge. Quan coneixes el que hi va passar, la mirada canvia. Ens interessa aturar-nos i escoltar el que ens expliquen avui i fotografiar aquests petits signes de memòria. Potser algun dia ja no caldrà crear nous espais de memòria, però de moment ens seguirem fotografiant.
0: El viatge fotogràfic abasta des de punts clau de la història global, com l'illa de Gorea al Senegal, o Potocari a Bòsnia, o Mauthausen a Àustria, fins a indrets molt més propers com el Barranco de Biznara a Granada, Normandia o la platja d'Argelers a la Catalunya Nord. En la selecció final per a Perpinyà, els autors s'han centrat especialment en l'entorn de la Catalunya Nord, afegint-hi també algunes captures de la resta de Catalunya, de l'Estat i d'altres països. Una exposició que s'inaugura demà. Nosaltres hi tornem d'aquí una hora al punt del migdia amb més informació.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Your husband is coming.
1: Acomiadàvem la primera hora amb Aretha Franklin i ara podríem dir que és la seva descendència, eh? Fins i tot el ritme més o menys és el mateix. És Ray amb el seu Where is my husband, un dels èxits d'aquest 2026 també que hem recuperat des de Ràdio Palafolls, en aquest cas, per continuar al vostre costat en aquesta segona hora del De Gorra. I en el nostre viatge particular, viatge en el temps, de fet, el que farem és seguir compartint èxits. El ritme, per exemple, d'aquest Life is a Flower, un clàssic, recordant els 90, dels Ace of Base.

Aquest matí al de gorra pots guanyar un pack d'esmorzars que inclou 3 regals en un. Et convidem 3 cops a esmorzar i a diferents indrets del nostre municipi. Aquest és el premi d'avui, un àpat per dues persones, de fet un esmorzar per dues persones a la cafeteria Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia i un esmorzar, en aquest cas per emportar, de la pastisseria Sant Jordi. Sí, 3 regals en un, el pack per esmorzars avui per jugar amb la nostàlgia i els records. I és que ens estem fixant en el calendari i ja en pocs dies, diguem que tornem a la normalitat. Ja es pot veure a la televisió aquells anuncis de la tornada a l'escola, comprar tot el material, triar les extraescolars. Vaja, pares i mares que m'esteu escoltant, sabreu perfectament de què estic parlant. Però si mirem enrere, a tots ens fa il·lusió recordar el que jugàvem quan érem petits al pati de l'escola. I aquesta és la pregunta d'avui, tan directa com aquesta. Recorda, digue'ns a què jugaves quan anaves a l'escola a l'hora del pati. Una pregunta oberta que, com dèiem, et pot fer guanyar avui de la manera habitual, eh? Com dèiem, la trucada en directe i la contrasenya al final del programa, doncs això, aquest pack per esmorzars. T'estic dient que per golejada, i mai millor dit, guanya el churro medio mango mangotero. Cadascú diu a la seva manera, eh? Però molts jugàveu precisament això. A les gomes, a corda, al mocador, un clàssic també, el mocador, clar que sí. O també a la xerranca, que és un clàssic, a pica paret. Totes aquestes respostes van sortint, però tu encara hi pots dir la teva. Si no has participat, digue'ns, a què jugaves a l'hora d'escola, més que res a l'hora del pati, quan eres petit o petita? La teva resposta encara la volem saber, doncs utilitzant, per exemple, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. També pots participar utilitzant el correu electrònic, ja el recordes, estiu@radiopalafolls.cat, i si no, ens truques directament a la ràdio. El telèfon fixe de Ràdio Palafolls és el 93 761 4701. Si ens comentes el teu record d'aquest joc quan sorties al pati, nosaltres t'apuntem a la base de dades. Llavors no desconnectis, de Ràdio Palafolls, perquè et caldrà sentir la contrasenya. I a la part final del programa, agafar-nos el telèfon i poder-te dir en directe que ets el guanyador o guanyadora, sempre i quan ens diguis la contrasenya. Vaja, com hem jugat sempre, el de gorra de Ràdio Palafolls. Tens una estoneta per poder participar, una hora i mitja. No t'adormis, però encara hi ha temps. Mentrestant, nosaltres seguirem compartint, doncs això, la banda sonora d'un dia com el d'avui, d'aquest divendres amb vistes ja cap al cap de setmana, amb l'ajuda dels Jonas Brothers.

0: el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Doncs vinga, una d'aquelles cançons totalment ballables que també ens porta bons records, i és que en el nostre particular viatge en el temps hem parat doncs a finals dels 80 amb la versió de Bon de Shepherd d'aquest Tell Him. 5 minuts i arribem a 2:15, doncs, per repassar agenda cultural.
1: 107.7 FM. Radio.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 28 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls destacant les primeres propostes dins la Festa Major 2026. Demà dissabte hi ha tallers infantils de gegants a partir de les 11 del matí al Parc Joaquim Ruyra. Després, al vespre, obra de teatre amb els músics de Bremen. Teatre al Teatre de Palafolls a càrrec de l'entitat Diverteatre. El preu de l'entrada és de 5 euros que es pot comprar anticipada al Cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat i el mateix dia de l'espectacle al mateix teatre. Diumenge, 30 d'agost, a partir de les 2 del migdia, botifarrada al Parc Joaquim Ruyra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. Després, a la tarda, gincama de l'Esplai al Pas. Serà a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis, a 2:15 de 8 del vespre, amb el grup Duo Jazmín. Recordant-vos també que dilluns 31 d'agost hi ha la inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. Serà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT a càrrec de la Mercè Masferrer, la seva autora.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar. Demà, dissabte, l'Associació de Botiguers de Malgrat Centre organitza una nova edició del Chilloulet, la fira d'articles rebaixats d'estiu. Serà davant de Can Campassol entre les 5 i les 9 del vespre. Avancem una miqueta més i ens centrem també en les activitats de Festa Major a Pineda de Mar, que tot just començava ahir. Avui hi ha d'altres propostes, com per exemple la campanya del Banc de Sang especial de Festa Major fins a les 9 del vespre a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. O també, a les 12 del migdia, a la plaça Sant Pere Pescador, l'espectacle de playback de l'associació Art i Cultura Les Maliets. Ja de cara a la tarda, a 6:15, a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, hi hauran diferents activitats infantils. Una mica més tard, a les 6, una mica més tard, a les 6, a Can Morer, a l'aparcament final del carrer Torres de Quevedo, la cursa de trastos. I a les 6, a la plaça de les Mèlies, també hi haurà la presentació de l'associació Grup Coromines. A les 7 de la tarda, a la plaça Sant Pere Pescador, hi tindrem sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell i a 11:15 de la nit, a plaça Espanya, ball amb Tapeo Sound System. A 11:15 de la nit, tancarà la jornada a l'esplanada de Can Xauvet els concerts de la Festa Jove amb els grups Caipirinha i DJ Sara Rauxa.
0: No t'ho perdis.
1: Al cap de setmana hi ha ple d'activitats. Per exemple, demà durant tot el dia al pavelló municipal de Can Xauvet el 3x3 de Festa Major amb el memorial Miquel Castillo. O a les 10 començarà des de plaça Amèlies la correguda popular de Festa Major. Conjuntament a les 10, al carrer Tribala, també hi haurà jocs i activitats infantils obertes a tothom. I el vermut de Festa Major que s'iniciarà a 1:15 del migdia al carrer Balmes. De la tarda destacarem la plantada de gegants a partir de les 6 de la tarda o la diada castellera de Festa Major que es farà mitja hora abans a plaça Catalunya. Demà al vespre a les 7 tindrem a plaça Espanya concert amb l'orquestra Montgrins o a l'esplanada de Can Xauvet a partir de les 8 del vespre a la Festa Jove amb Toni Aguilar. A la nit és el torn de la serenata a càrrec de l'orquestra Montgrins que començarà a 11:15 a plaça Catalunya o també el concert a mitjanit a plaça Espanya. I a partir 11:15 a l'esplanada de Can Xauvet els concerts i música de la Festa Jove amb la banda Neon i DJ Trapella.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant. Anem ara fins al municipi de Calella. Dins la programació del NEC, avui a les 9 del vespre al far de Calella, hi ha l'actuació de Northern Celos i també en Gaiengai. A l'apartat de cap de setmana destacarem demà dissabte a 9:15 del vespre al passeig de Manuel Puigverd la Tavernava, la sisena mostra de cant de taverna i havanera del Maresme i sardinada popular amb actuacions dels grups Abaname, Barca de Mitjana i Faroners de Calella. I tornem a parlar del NEC perquè a partir de les 10 del vespre, demà dissabte al far de Calella hi actuaran Héroes de l'Antàrtida, el tribut a Mecano. Si busquem més propostes, les trobarem al municipi de Tordera. Demà dissabte es fa la caminada nocturna dels quatre veïnats. Començarà a Tordera Centre i acabarà al mateix indret passant per Sant Pere, Sant Andreu i Fibra Color. El preu de la inscripció és de 10 euros per als no socis i els 8 euros per als socis, una activitat que organitza l'Associació Memorial Josep Barceló. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquesta tarda, al punt de les 6, a plaça Espanya hi haurà jocs tradicionals dins la proposta Liemna, el treball als barris a partir de 8 anys. D'aquest cap de setmana apunta també que són les festes del barri de Mas Marull i de Can Borrell amb diferents activitats durant el cap de setmana i que demà dissabte també tindrem la 27a trobada gegantera de Blanes amb cercavila, plantada i balls tradicionals.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

Música del Degorra, després d'escoltar Adela Mitri, un altre de record desbloquejat a través de la música, aquest Always the Last You Know. Doncs camí de les 12, per recordar-te que avui, si jugues al Degorra, pots aconseguir el nostre reconegudíssim pack d'esmorzars. Això significa que són 3 regals en un. 3 esmorzars, de fet, un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls, un esmorzar per

compartir amb els amics i les amigues. Doncs això és el que volem que ens diguis avui utilitzant les tres formes de participar al de gorra de Ràdio Palafolls. Per exemple, trucant-nos directament al 93-761-4701. Si vols també, pots participar amb el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, on ens has de posar la resposta, el nom, el cognom i el telèfon de contacte. I també pots participar amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. Ens envies la resposta, fem una miqueta el xafarder. Ens has de dir, doncs, allò que jugaves quan eres petit o petita a l'hora del pati, a l'escola. I després estar ben atent a la contrasenya per la part final del programa si et truquem en directe. A més, et vull recordar que la setmana que ve, tot just la setmana que ve, sortejarem entre tots els que hagueu participat aquesta temporada al de gorra aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Ricitours Viatges, l'agència de viatges de Malgrat de Mar, que torna a confiar en aquesta emissora, amb Ràdio Palafolls, i en concret en aquest de gorra. Entre tots els que hagueu participat aquesta temporada, doncs sortejarem aquest gran premi. Quantes més vegades participeu, més oportunitats teniu de guanyar aquesta escapada a una casa rural. La setmana que ve, dia important, la setmana que ve. Anima't, participa, juga amb nosaltres, perquè això ja mica en mica s'acaba, encara tenim premis, però ja en van quedant pocs, eh? La caixa va quedant buida, que aniríem. Aprofita també, si tens algun premi, doncs per venir-lo a buscar abans que s'acabi aquesta temporada d'estiu i no el perdis. Nosaltres t'esperem aquí per donar-te el teu merescudíssim premi. Jo crec que ja ho he dit tot. Ja tens tota la informació possible. En una estoneta també el que et direm és aquesta contrasenya, eh? Per trucar al final, doncs, a la persona guanyadora perquè ens pugui dir la contrasenya i guanyi aquest pack d'esmorzars. Un quart d'hora per arribar a les 12 del migdia. Seguim. I ara amb unes paraules màgiques, amb l'ajuda de Dua Lipa. El passat 2023 ballàvem tots al ritme de Houdini.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Un ritme que ens aporta un benestar poc normal, també. Gotes d'agua dulce són Juanes, un tema del passat 2008. A 5 minuts per arribar a les 12 del migdia. Què tal com portes aquest matí de divendres? Segueix connectat a Ràdio Palafolls per seguir compartint èxits. El ritme encara, i agafem embranzida per quedar-nos amb els anys 80. Girls Just Wanna Have Fun, un clàssic de Cyndi Lauper per arribar a les 12.

0: El castell obrirà a l'octubre amb jornades de divulgació i visites guiades. Després de gairebé any i mig tancat per obres, ja tenim la data de reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, quan per fi els palafollencs podem tornar a entrar a la fortalesa i descobrir les actuacions que s'han fet en aquests darrers mesos. La data està escollida per coincidir amb les jornades europees del patrimoni per tal de dedicar el cap de setmana llarg, ja que dilluns també és festiu, a fer activitats divulgatives entorn a tota la feina feta a la fortalesa en aquests darrers mesos. En parla Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Volem aprofitar tot aquell cap de setmana que, a més, coincideix amb les jornades europees de patrimoni per tal de donar a conèixer tota la intervenció que s'ha fet al castell i que tota la gent de Palafolls pugui comprovar totes les millores que s'han fet de consolidació, de restauració, de reconstrucció i totes les tasques arqueològiques que ens han permès descobrir moltes coses al castell que fins ara no es coneixien.
0: En aquest any i mig, i gràcies a la injecció econòmica de prop de 3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation, s'ha pogut estudiar a fons com era el recinte sobirà del castell. Aquesta és la part més antiga de la fortalesa i gràcies als estudis arqueològics s'ha descobert, per exemple, habitacions ocultes, la cuina del castell, diverses sitges, escales o paviments originals. En aquesta, en una segona fase, també s'ha consolidat aquestes descobertes, s'ha reforçat murs i s'ha construït o reconstruït la sala noble per poder acollir activitats, exposicions i funcionar com a centre d'interpretació de la història del nostre castell. També s'ha construït un nou mirador resseguint la torre de l'homenatge. Per ensenyar-ho tot plegat s'ha previst un cap de setmana amb visites comentades i guiades amb els arqueòlegs als matins i també amb les tradicionals visites teatralitzades a la tarda.
1: La intenció és fer diversos actes. Començaríem el divendres amb una inauguració de caire més institucional i el cap de setmana combinaríem tant dissabte com diumenge. La intenció és fer, per una banda, visites a nivell més històric, arqueològic, fetes per algun dels arqueòlegs que ha dirigit l'excavació arqueològica durant tots aquests mesos. Això ho faríem tant dissabte com diumenge com dilluns. I, a més, això serien els matins i a les tardes tenim previst, com ja hem fet altres anys, doncs, de les visites teatralitzades al castell.
0: Un cop inaugurat i reobert el castell, caldrà definir de quina manera compaginarà la possibilitat de visites, en aquest cas també amb la salvaguarda de les troballes i de la seguretat al castell. Fa temps que s'ha anunciat que la part més antiga de la fortalesa no serà d'accés lliure, com ho era fins ara, sinó que estarà tancat amb dies concrets d'obertura per poder visitar-ho. Encara, però, no es té la fórmula que ha de permetre visitar el castell, però mantenint l'espai lliure de vandalisme i també amb cura. De moment és tot i tornem amb més informació. Serà a la una, amb l'informatiu del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Doncs de l'última fornada de Generació OT és un dels pocs que està triomfant en solitari en aquest cas, eh? Max Navarro, Estrelles. A les 12 i 7 minuts iniciem ja aquesta última hora del de Gorra a Ràdio Palafolls. Seguim compartint records
1: ara per fi estem sols
0: i bona música.

Vingui, va, que el moment s'acosta i sabrem en una estoneta qui s'emporta el reconegudíssim pack d'esmorzars que sortegem avui, aquest matí de divendres, per començar bé el cap de setmana, al de gorra. Un pack d'esmorzars que consisteix en tres premis, de fet, tres esmorzars diferents. Cadascú a la seva manera, però com sempre, cuidant-te al màxim i participant de nou amb el de gorra de Ràdio Palafolls. Es tracta d'un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls, boníssim, te'n llaparàs els dits, ja t'ho dic jo, sinó també, doncs, un esmorzar, en aquest cas, per seure a taula, del bar Cafeteria Dàlia, o un altre esmorzar per seure a taula també a la cafeteria Can Mateu, tot més o menys a la mateixa zona, Ja ho saps, la cafeteria Dàlia la trobes a la plaça Major. Si baixem per al carrer Major, precisament, trobaràs la cafeteria Can Mateu i arribant a la plaça del Fòrum Palatiolo, just davant, tens la coneguda pastisseria Sant Jordi. Doncs tot això de franc, avui t'ho regalem. Sí, si jugues amb nosaltres i ens comentes a què jugaves tu quan eres petit o petita a l'hora del pati. Avui secció nostàlgica al de gorra de Ràdio Palafolls. Si encara vols dir la teva i ets a temps, òbviament, digue'ns a què jugaves quan eres petit o petita, per exemple, per WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. Si no, truca a la ràdio, sí, 93 761 4701. O també pots participar amb el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Nosaltres farem un sorteig en qüestió de mitja horeta i trucarem en directe al guanyador o guanyadora que quan aixequi el telèfon ens haurà de dir la contrasenya. Encara no l'hem dita. Temps al temps. I si tot funciona de manera correcta, doncs això, t'endús el pack d'esmorzars. I aprofito per recordar-te també que la setmana que ve, entre tots els que hagueu participat al de gorra, sortejarem aquesta escapada per dues persones a una casa rural que ens cedeix Ricitours Viatges. Per tant, l'estiu s'acaba, però nosaltres ens resignem, i seguim regalant premis també la setmana que ve a tort i a dret. De moment, avui, el que et deia, aquest pack d'esmorzars, si jugues amb nosaltres. Esperem encara les teves respostes, després les comentarem. De moment seguirem amb molta més música. Queda't al nostre costat, perquè arriba el torn dels tecnicistes.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín, a 7:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic, a les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: Èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit

Un dels grans, diria que el més gran, el rei del pop, sonant ara mateix en aquest tram final ja del de Gorra, celebrant que és divendres, que arriba cap de setmana, i ho fem amb The Way You Make Me Feel. Michael Jackson, protagonista ara mateix. Què tal, com portes aquesta jornada aquest divendres? Continues amb nosaltres? Va, fins a la una, proposant-te el bo i millor de la música d'aquesta emissora i també el repte del de Gorra.

I amb l'ajuda de Nil Moliner cantant en català, arriba aquell moment, els que seguiu fil per randa, cada matí, cada tarda al de gorra, doncs de donar-vos tota la informació, inclosa la contrasenya per al repte d'avui. Abans, però, deixa'm dir-te que encara pots participar per la pregunta del de gorra d'avui. Avui que tenim aquest pack d'esmorzars que consisteix en un esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, a la plaça Major, un esmorzar per dues persones també a Can Mateu, i sumarem també un esmorzar per dues persones, en aquest cas per emportar, de la pastisseria Sant Jordi. Tres en un, que diria aquell, i que d'alguna manera també algú de vosaltres que ara mateix ens esteu escoltant es pot endur aquest premi. Primer de res, ens has de contestar la pregunta d'avui, una pregunta oberta per fer una miqueta el xafarder, xafardera. Avui, amb l'excusa de la tornada a l'escola de cara a la setmana que ve, de la rutina que ja torna a començar amb el mes de setembre, ja s'acaben les vacances, s'acaba l'estiu, doncs escolta, el que busquem és que ens diguis a quin joc jugaves tu a l'hora del pati. Hi ha molta gent que ens contesta també i que encara hi juga, perquè són, doncs això, gent menuda que també ha volgut participar al de gorra. Per exemple, a fet i amagar, l'escondite, un clàssic, Hi havia molta gent que juga també a casetes, al pilla-pilla, a escacs, que és molt bona idea també, a les mítiques caniques. El que et deia, un clàssic, el xurro medio mango mangotero, a la qual tots hi jugàveu, a corda, a intercanviar sobres amb olor, els tazos, quin record, els tazos, Sí senyor, A mi m'esteu ajudant molt a recordar aquells moments d'infantesa. I tu, hi vols dir la teva? Doncs vinga, digue'ns, a què jugaves quan sorties a l'hora del pati? Encara hi pots dir la teva, com et deia, a través del correu electrònic. Envia'ns la resposta a estiu@radiopalafolls.cat, estiu@radiopalafolls.cat. Si no, també la teva resposta amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis és el 607 64 65 66 o, escolta, truca directament a la ràdio al 93 761 4701. Nosaltres, en un o res, farem el sorteig. Sí, intentarem trucar a la persona guanyadora. Si no ens contesten a la primera, haurem de penjar i passar a una altra persona. Però atenció, que ja tenim la contrasenya. Avui, la persona que ens agafi al telèfon, el primer que haurà de dir és: no vull que s'acabi l'estiu. Seguint amb aquest toc de nostàlgia, ens apiadarem plegats i avui serà aquesta la contrasenya: no vull que s'acabi l'estiu. Això és el primer que volem escoltar quan aixequis el telèfon i directament t'emportes el pack d'esmorzars. Doncs ja tens tota la informació, tot plegat, doncs, avui, per aconseguir el gran premi del de gorra. Sortim de dubtes? Dóna'ns en uns 10 minuts. Mentrestant, seguim compartint èxits.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Ràdio Palafolls.
5: Ràdio Palafolls.
6: Cada dia més a prop.
7: Més a prop.

Doncs cançó que ens serveix per tancar ja línies, a punt per fer el sorteig del premi d'avui. Ens hi posem, al ritme d'aquest Level 42, Running in the Family.

0: Doncs ara sí, podríem dir que això és música de tensió, tot i que no ho és. Però m'imagino que tots estareu preparats per veure si ara mateix sona el telèfon. I és que si sona, significa que sou els guanyadors del de gorra d'avui. Un dia que jugàvem amb la nostàlgia i us preguntàvem sobre aquests records, eh? A què jugàveu a l'hora del pati quan éreu petits? Doncs hi ha hagut una miqueta de tot. Després, si tenim temps, repassarem precisament totes aquestes propostes. Però ara, perquè no ens falli el temps, estem a 5 minuts d'arribar a la 1 del migdia. El que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. Aprofitem per recordar-vos la contrasenya. Avui, si et sona el telèfon, quan l'aixequis, el primer que has de dir és "no vull que s'acabi l'estiu". Així com enfadat, eh? Com resignat. No vull que s'acabi l'estiu. Aquesta és la contrasenya d'avui. I prepara't perquè ara pot sonar el telèfon, eh? En un moment. De fet, jo us estic marcant. A veure que no m'equivoqui. Sí, vaig fent. De moment bé. I com diria aquell, dos xifres més. Ja està. Si sona ara el telèfon, agafa'l i digue'l. Digues, no vull que s'acabi l'estiu. I directament et podrem donar el premi. Vinga, va.
1: No vull que s'acabi l'estiu.
0: Doncs efectivament, jo tampoc ho vull.
1: Ai, jo sí, Jordi.
0: Sí?
1: Jo sí que estic farta de la calor, eh? Acabo de dir una mentida públicament.
0: Ara m'expliques, ara m'esclites. Sóc en Jordi Pratsavalls, òbviament. Ja m'has reconegut. Amb qui parlo, sisplau?
1: Amb l'Eva Güell.
0: Eva, perfecte. Em deies que no, que sí que vols que tornar a la rutina i a la normalitat?
1: Sí, no, a la normalitat. Vull que s'acabi l'estiu.
0: Amb la calor,
1: jo sí que vull que s'acabi, amb la calor.
0: L'aixafogor, eh?
1: I tant.
0: Que això ens ha passat factura a tots. Clar que sí. Eva, deixa'm fer una miqueta el xafarder, ara que tenim uns minuts. Quins records tens tu de l'hora del pati? A què jugaves?
1: Ui, jugàvem al picaparet, a la xarranca.
0: Mira.
1: A saltar gomes.
0: Mira.
1: Saltar cordes.
0: Doncs el picaparet, les gomes, la xarranca, la corda, t'han servit per guanyar aquest àpat per dues persones, anava a dir. No, aquest pack d'esmorzars, això sí, és el premi que tenim avui, que ja pots passar quan vulguis a buscar per la ràdio. Gràcies, Eva, per jugar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu-siau.
1: Ja, igualment. Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, l'Eva Güell, en aquest cas, s'emporta el premi d'avui. L'esmorzar resignada, tot i que ell ens ha dit una petita mentida, que sí que vol que s'acabi la calor, en aquest cas, no tornar a la rutina. Enhorabona, doncs, ja tenim guanyadora, ho marco a la llista, i nosaltres aquesta tarda ens hi tornarem a posar. Sí, tindràs una nova oportunitat per aconseguir un bon premi, t'ho explico a partir de les 4 de la tarda, i si no, nosaltres després marxem de cap de setmana, però el dilluns, escolta, no s'acaba el de gorra, dilluns a les 10 del matí... Us vull a tots per seguir concursant en aquest concurs d'estiu de Ràdio Palafolls que tantes alegries ens dona, el de gorra. Una abraçada, us deixo amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls i amb el nostre company Marc Ferri. Adéu-siau.

0: és la una. El Castell de Palafolls tornarà a obrir portes el mes d'octubre.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

El castell de Palafolls reobrirà les seves portes del 9 al 12 d'octubre després d'haver estat tancat durant un any i mig per unes obres de consolidació i de restauració de la fortalesa. Durant tot aquest cap de setmana llarg, del 9 al 12 d'octubre, els veïns i visitants podran redescobrir a través de visites comentades per arqueòlegs i també amb representacions teatralitzades totes les noves estances històriques que s'han descobert en els treballs arqueològics, també la cuina original del castell o, a més, la reconstruïda sala noble i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. Amb ganes ja d'entrar al castell de Palafolls aquest mes d'octubre, de moment ens hem de conformar amb l'actualitat d'aquest divendres avui, que és 28 d'agost.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el proper 12 de setembre a la Glorieta del Doctor Torné, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ o Mario Otero, amb format vespreig. Ara l'organització i l'Ajuntament treballen en un pla especial per garantir la seguretat de tots els assistents que tenen previst assistir en aquest vespreig, dels quals, a més es demana, recordem-ho, que vesteixin de blanc. Aquesta festa blanca, aquest vespreig, serà gairebé el punt i final de la Festa Major que demà comença. Palafolls posa en marxa la seva Festa Major aquest cap de setmana. Les activitats s'inicien dissabte amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I continuaran diumenge amb la botifarrada popular, una gincama juvenil i el ball en directe al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó municipal, al pregó de les festes, moment que marcarà el punt d'inflexió i obrirà el gran gruix de les activitats previstes a la programació d'enguany. La quinzena edició de l'Aquatló Popular Vila de Blanes, que es disputarà aquest diumenge al matí a la platja del centre de la ciutat, ha assolit una fita històrica de participació en exaurir les seves 400 places disponibles just una setmana abans de l'inici de la prova, duplicant els registres de l'any passat. Hi havia 200 participants l'any passat, 400 hi haurà aquest diumenge a la platja de Blanes. I els periodistes malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran exposaran a partir d'aquest dissabte i fins al dia 12 de setembre la seva commovedora obra fotogràfica Espais de Memòria a la Sala de les Llibertats de Perpinyà en el marc del prestigiós festival Objectif Imatges Països Catalans. La mostra reuneix una acurada selecció de 25 fotografies que recorden espais de repressió i de lluita, però des de l'empatia i amb un missatge transformador de pau. I durant aquesta tarda els núvols es faran més prims, i això sí, sense precipitacions. Vent fluix o lleugerament moderat, mar en estat de marejol. Les temperatures mínimes pugen, aniran entre els 21 i els 26, mentre que les màximes baixen. Respecte a dies anteriors, oscil·len entre els 27 i els 30 graus de temperatura aquest divendres. I ho hem sabut aquest matí, el castell obrirà l'octubre amb jornades de divulgació i visites guiades. Després de gairebé un any i mig tancat per obres, ja tenim la data de reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, quan per fi els palafollencs podrem tornar a entrar a la fortalesa i descobrir plegats les actuacions que s'han fet en aquests darrers mesos. La data està escollida per coincidir amb les jornades europees del patrimoni, per tal de dedicar tot aquest cap de setmana llarg, ja que dilluns també serà festiu, a fer activitats divulgatives entorn a tota la feina que s'ha fet en aquesta fortalesa en aquests darrers mesos. En parla Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni.
1: Volem aprofitar tot aquell cap de setmana que, a més, coincideix amb les jornades europees de Patrimoni per tal de donar a conèixer tota la intervenció que s'ha fet al castell i que tota la gent de Palafolls pugui comprovar totes les millores que s'han fet de consolidació, de restauració, de reconstrucció i totes les tasques arqueològiques que ens han permès descobrir moltes coses al castell que fins ara no es coneixien.
0: En aquest any i mig, i gràcies a una injecció econòmica de prop de 3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation, s'ha pogut estudiar a fons com era el recinte sobirà del nostre castell. Aquesta és la part més antiga de la fortalesa i gràcies als estudis arqueològics s'ha descobert habitacions ocultes, la cuina del castell o diverses sitges i també escales i paviments originals. En una segona fase també s'ha consolidat les descobertes, s'ha reforçat murs i s'ha reconstruït la sala noble per poder acollir activitats, exposicions i un centre d'interpretació de la història del nostre castell. També s'ha construït un nou mirador resseguint el que era la torre de l'homenatge. Per ensenyar-lo tot plegat, s'ha previst tot un cap de setmana amb visites comentades i guiades amb arqueòlegs als matins, però també visites tradicionals teatralitzades, com les que s'han fet altres anys, durant les tardes.
1: La intenció és fer diversos actes. Començaríem el divendres amb una inauguració de caire més institucional i el cap de setmana faríem, combinaríem tant dissabte com diumenge. La intenció és fer, per una banda, visites a nivell més històric arqueològic, fetes per algun dels arqueòlegs que ha dirigit l'excavació arqueològica durant tots aquests mesos. Això ho faríem tant dissabte com diumenge com dilluns, i a més això serien els matins, i a les tardes tenim previst, com ja hem fet altres anys, doncs, de les visites teatralitzades al castell.
0: Un cop inaugurat i reobert el castell de Palafolls, caldrà definir de quina manera compaginarà la possibilitat de visites a la fortalesa medieval amb la salvaguarda de les troballes i també la seguretat de la fortalesa. Fa temps que s'ha anunciat que la part més antiga del castell de Palafolls no serà d'accés lliure com fins ara, sinó que estarà tancat amb dies concrets d'obertura per poder visitar-lo. Encara, però, no es té la fórmula concreta amb la que funcionarà l'accés al castell de Palafolls a partir d'aquest cap de setmana de reobertura, del 9 al 12 d'octubre. I la White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre a partir de les 6 i fins a les 11 del vespre a la glorieta del doctor Torné. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la glorieta, l'organització i també l'Ajuntament ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un major i més bon aforament. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu de preveure l'afluència i poder ajustar la logística d'aquesta primera edició, destinada a esdevenir el gran punt i final de la Festa Major del nostre municipi. L'apartat musical estarà a mans de tres referents de l'escena local, amb Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera festa dels anys 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. A més, l'organització demana també a tots els assistents, de moment aquests 2.500 que ja han confirmat la seva assistència, que vesteixin de blanc per donar un toc de color al primer vespreig de la Festa Major de Palafolls. Doncs aquest vespreig ha de ser el punt i final a la festa, una festa major que comença aquest cap de setmana. Palafolls engega motors per la seva festa major amb els primers actes aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Palafolls amb el primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al 13 de setembre, aquests primers dies serviran una mica per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a partir de les 11 al parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils dels gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera de Palafolls. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 8:15 del vespre amb l'espectacle teatral i familiar Els músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a la venda a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. Diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista a partir de les 2:00, i posteriorment a les 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, 8:15 se celebrarà el ja tradicional ball al Casal d'Avis, com cada diumenge, amb la música en directe del grup Duo Jazmín. Després d'aquest inici de setmana tranquil, després d'aquest cap de setmana, arribarà l'inici de la setmana i inclourà inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres. El dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb la jornada del pregó al Palauet, moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes a la programació. Òbviament, aquesta emissora, Ràdio Palafolls, serà qui us explicarà en directe la festa a les tardes de dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local, que també es viurà a través de les nostres xarxes socials. I la 15a Coaló Popular Vila de Blanes exhaureix les 400 places i doble la participació de l'any passat. Aquest diumenge al matí la ciutat acollirà un dels esdeveniments esportius amb més adeptes i tradició de la temporada estival. La 15a edició de la Coaló Popular Vila de Blanes ha assolit una fita històrica en exaurir completament les 400 places disponibles una setmana abans de la prova. Aquesta xifra suposa un èxit organitzatiu rotund, ja que duplica la participació registrada l'estiu de l'any passat, quan hi van prendre part poc més de 200 esportistes. L'esdeveniment esdeveniment organitzat pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, es disputarà a la platja del centre, tocada a Palomera. Els atletes s'enfrontaran a un recorregut de tres fases consecutives. Arrencarà amb un primer tram de 400 metres de natació, continuarà amb un circuit de 4 quilòmetres de cursa a peu i es clourà amb un últim sector de 400 metres també de natació fins a la línia de meta. Amb la voluntat de fer la competició totalment oberta, inclusiva i participativa, l'organització manté fins a tres modalitats de participació. La primera és l'individual, pensada per atletes que vulguin assumir els tres trams en solitari. La modalitat de relleus, adreçada a equips de dues persones, on cada integrant assumeix una part d'aquesta competició. I la darrera modalitat és la de parelles, que permet que dos esportistes completin tot el recorregut plegats. La jornada s'iniciarà a 8:15 del matí amb la recollida de dorsals. A 9:15 es donarà el tret de sortida oficial a la prova, que finalitzarà amb el lliurament de premis per a cada una de les categories. I els malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran porten la seva exposició Espais de Memòria a Perpinyà. La Sala de les Llibertats acollirà a partir de demà i fins al 12 de setembre la commovedora obra fotogràfica d'aquest binomi de fotògraf de Malgrat de Mar en el marc del prestigiós festival Objectiu Imatges Països Catalans 2026. El fotògraf i documentalista Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran presenten el seu darrer projecte visual titulat Espais de Memòria. Es tracta d'un projecte que va començar a gestar-se fa anys durant la seva etapa en la històrica revista malgratenca Som-hi i que s'ha anat construint al llarg del temps. Tot i que es tracta d'un fons molt ampli, per aquesta ocasió s'ha dut a terme una acurada selecció de fins a 25 fotografies que compartiran exposició amb d'altres professionals del sector. En parla la Carme Beltran.
2: Estem molt contents de que hagin seleccionat la nostra exposició Espais de Memòria a l'objectiu Imatge País Català. És una selecció de 25 fotografies que representa un espai de memòria a l'actualitat, per deixar-ne constància amb clau de pau i de futur.
0: Els autors expliquen que la gènesi d'aquests espais de memòria es remunta a la seva feina periodística de proximitat, on buscaven perfils que haguessin patit la censura o tinguessin els mitjans tancats per motius polítics. Amb els anys, en revisar les fotografies que acumulaven, es van adonar de la riquesa de tot aquest material i, decidits a completar el discurs visual, van arribar a tornar a emplaçaments claus com Granada o Argelers per repetir algunes de les captures imprescindibles. La mirada de Tomàs i de Beltran es distancia del dolor gratuït i busca capturar un missatge transformador i positiu. En Vicenç Tomàs explica el procés creatiu i la motivació que s'amaga enrere de cada racó fotografiat.
3: Espais de Memòria és un treball que hem anat construint durant molts anys. Quan viatgem ens atrauen els llocs on la història ha deixat empremta. Un cementiri, un camp de concentració, una platja, un paisatge. Quan coneixes el que hi va passar, la mirada canvia. Ens interessa aturar-nos i escoltar el que ens expliquen avui i fotografiar aquests petits signes de memòria. Potser algun dia ja no caldrà crear nous espais de memòria, però de moment ens seguirem fotografiant.
0: El viatge fotogràfic abasta des de punts clau de la història global com l'illa de Gorée al Senegal o Mauthausen a Àustria fins a indrets molt més propers com en aquest cas el barranco de Bíznar a Granada, Normandia o la platja d'Argelers a la Catalunya Nord. En la selecció final que es durà a Perpinyà, els autors s'han centrat especialment en l'entorn de la Catalunya Nord, afegint-hi també algunes captures de la resta de Catalunya, de l'Estat i també d'altres països. Moment ara d'obrir la nostra hemeroteca. Sapiguem de què parlàvem als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls tal dia com avui, 28 d'agost, però d'anys enrere. Comencem just fa un any que us explicaven que enxampaven dos homes després d'intentar robar en un taller del polígon industrial de Blanes. La policia local va detenir dos homes després que presumptament intentessin robar amb força en un taller mecànic del polígon industrial de la ciutat durant la matinada. Els agents van rebre l'avís d'un ciutadà que havia vist dues persones saltant a l'interior del taller que posteriorment havien fugit en direcció a l'estació del tren. La policia va activar un dispositiu de recerca i els va localitzar poc després en una zona propera. I ara fa 5 anys, el 2021, també els informatius d'aquesta casa posàvem l'accent amb la proliferació de pintades i de grafits a parets i persianes de Palafolls. El nostre municipi registrava llavors un augment significatiu de les pintades i esgrafits a diferents espais del municipi, especialment en edificis municipals, però també en persianes i façanes de comerços i propietats particulars. Entre les pintades que més proliferaven hi havia els anomenats tags, que són signatures o gargots que els autors utilitzen per marcar parets, persianes i d'altres elements de l'espai públic. I ara fa 10 anys l'Ajuntament de Malgrat s'oferia a trobar i a tractar la problemàtica amb els empestats. Justament el dia abans explicàvem a aquesta emissora la possibilitat que els empestats deixessin la població veïna de Malgrat i vinguessin fins a Palafolls. El llavors regidor de Cultura del Consistori malgratenc entenia que els empestats estiguessin descontents amb el desenvolupament de la festa, però considerava que la forma de buscar solucions no era la més adequada. Per al regidor malgratenc, el primer que s'hauria d'haver fet era sol·licitar una reunió amb els representants de l'Ajuntament, amb el principal objecte, doncs, de tractar les crítiques per mirar de solucionar el conflicte. Doncs aquestes eren les principals informacions de les que parlàvem del dia com avui, 28 d'agost, anys enrere, i que hem repassat a la nostra hemeroteca.

0: Temperatura mínima registrada avui a Palafolls, 22 graus. La màxima ha rondat els 30. De fet, la màxima ha estat 30,1 a punt del migdia aquí al nostre municipi. Previsió per avui divendres per al cap de setmana amb els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Comença la jornada amb força núvols, però poc importants en quant a activitat. Han deixat algun ruixadet molt local i molt fugaç, molt passatger i fugisser al llarg d'aquesta nit i matinada passades, acompanyades de fang, a més, aquestes pluges. I podem dir que l'àmbit metropolità, fins ben entrat al migdia, primeres hores de la tarda, tindrem la combinació d'aquest cel mig ennuvolat amb d'altres moments de cel més carregat, però de núvols que, com a molt, deixaran alguna gota despistada, algun ruixat molt i molt efímer, de molt poca durada i sempre poca aigua i acompanyada de fang. A entrada a la tarda, aquests núvols es trencaran més i el vent que hi bufa aquest matí una mica ponentat o de sud anirà afablint-se. Cap de setmana que serà molt tranquil, força assolellat, quatre núvolets prims, i s'ha de dir que els matins seran més frescos. Sobretot el dissabte al matí despertarem per fi amb un ambient una mica més relaxat, de millor dormir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs m'apunto i dilluns ho repassem, si és veritat que aquests propers matins de dissabte i diumenge ens despertem una mica més fresquets.

0: De moment el que fem és repassant titulars les informacions més destacades de l'informatiu d'aquest divendres. Avui per fi hem posat data a la reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, després d'haver estat tancat durant any i mig per obres de consolidació i de restauració. Durant aquell cap de setmana llarg, els veïns i veïnes i visitants podran també descobrir, a través de visites comentades per arqueòlegs i representacions teatralitzades, les noves estances històriques que s'han anat descobrint en aquestes últimes jornades arqueològiques i també les jornades de consolidació. Per exemple, es podrà veure noves habitacions, la cuina original del castell, o també la sala noble reconstruïda i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. I la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el 12 de setembre a la Glorieta del Doctor Torné, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites ja en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero en format vespreig. I Palafolls posa en marxa la seva Festa Major, que cap de setmana les activitats s'inicien demà amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I a continuació, diumenge, hi haurà la botifarrada popular, la gincama de l'Esplai i el ball al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó, moment en què marcarà el punt d'inflexió i s'obrirà el gran gruix de les activitats festives. Aquestes i d'altres informacions són les més destacades avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls, que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Ho deixem aquí. Tornem dilluns amb tota l'actualitat del cap de setmana i del mateix dilluns als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La Figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: La White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre de 6 a 11 a la Glorieta del Doctor Torné. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la Glorieta, l'organització i les autoritats ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un bon aforament d'aquesta primera edició. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu precisament de preveure quina era l'afluència i per tal també d'ajustar tota la logística d'aquesta primera edició destinada a esdevenir el gran fi de festa de la Festa Major del nostre municipi. En l'apartat musical, doncs, estarà en mans de tres referents de l'escena local, com són Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera edició de la Festa dels 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. L'organització d'aquesta White Party Tardeo demana que els assistents vesteixin precisament de blanc per tal de donar un toc de color a aquest primer vespeig de la Festa Major. Si encara no esteu inscrits, si no sou d'aquestes 2.500 persones que s'han inscrit, podeu fer-ho a través de la pàgina web de Ràdio Palafolls i a l'enllaç on poder fer el registre i la inscripció. I justament Palafolls engega motors per a la seva Festa Major amb els primers actes aquest cap de setmana. Aquest dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Palafolls amb un primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al proper 13 de setembre, aquests primers dies serviran per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a les 11 al Parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils de gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera del nostre municipi. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 7:45 amb l'espectacle musical de teatre familiar Els Músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. El diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga a partir de 2:00 i posteriorment a 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, a 8:15 se celebrarà el tradicional ball al Casal d'Avis amb música en directe amb el grup Duo Jazmín. Després de l'inici de setmana més tranquil, que inclourà, per exemple, la inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic el dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres, el dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb l'arribada del pregó i moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes. Ràdio Palafolls us explicarà precisament la Festa Major en directe a les tardes del dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local de Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El castell de Palafolls tornarà a obrir portes el mes d'octubre.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

El castell de Palafolls reobrirà les seves portes del 9 al 12 d'octubre després d'haver estat tancat durant un any i mig per unes obres de consolidació i de restauració de la fortalesa. Durant tot aquest cap de setmana llarg, del 9 al 12 d'octubre, els veïns i visitants podran redescobrir a través de visites comentades per arqueòlegs i també amb representacions teatralitzades totes les noves estances històriques que s'han descobert en els treballs arqueològics, també la cuina original del castell o, a més, la reconstruïda sala noble i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. Amb ganes ja d'entrar al castell de Palafolls aquest mes d'octubre, de moment ens hem de conformar amb l'actualitat d'aquest divendres avui, que és 28 d'agost.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el proper 12 de setembre a la Glorieta del Doctor Torner, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ o Mario Otero, amb format vespreig. Ara l'organització i l'Ajuntament treballen en un pla especial per garantir la seguretat de tots els assistents que tenen previst assistir en aquest vespreig, els quals, a més, es demana, recordem-ho, que vesteixin de blanc. Aquesta festa blanca, aquest vespreig, serà gairebé el punt i final de la Festa Major, que demà comença. Palafolls posa en marxa la seva Festa Major aquest cap de setmana. Les activitats s'inicien dissabte amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I continuaran diumenge amb la botifarrada popular, una gincama juvenil i el ball en directe al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó municipal, al pregó de les festes, moment que marcarà el punt d'inflexió i obrirà el gran gruix de les activitats previstes a la programació d'enguany. La quinzena edició de l'Aquatló Popular Vila de Blanes, que es disputarà aquest diumenge al matí a la platja del centre de la ciutat, ha assolit una fita històrica de participació en exaurir les seves 400 places disponibles just una setmana abans de l'inici de la prova, duplicant els registres de l'any passat. Hi havia 200 participants l'any passat, 400 hi haurà aquest diumenge a la platja de Blanes. I els periodistes malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran exposaran a partir d'aquest dissabte i fins al dia 12 de setembre la seva commovedora obra fotogràfica Espais de Memòria a la Sala de les Llibertats de Perpinyà en el marc del prestigiós festival Objectif Imatges Països Catalans. La mostra reuneix una acurada selecció de 25 fotografies que recorden espais de repressió i de lluita, però des de l'empatia i amb un missatge transformador de pau. I durant aquesta tarda els núvols es faran més prims, i això sí, sense precipitacions. Vent fluix o lleugerament moderat, mar en estat de marejol. Les temperatures mínimes pugen, aniran entre els 21 i els 26, mentre que les màximes baixen. Respecte a dies anteriors, oscil·len entre els 27 i els 30 graus de temperatura aquest divendres. Ho hem sabut aquest matí, el castell obrirà l'octubre amb jornades de divulgació i visites guiades. Després de gairebé un any i mig tancat per obres, ja tenim la data de reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre quan, per fi, els palafollencs podrem tornar a entrar a la fortalesa i descobrir plegats les actuacions que s'han fet en aquests darrers mesos. La data està escollida per coincidir amb les jornades europees del patrimoni per tal de dedicar tot aquest cap de setmana llarg, ja que dilluns també serà festiu, a fer activitats divulgatives entorn a tota la feina que s'ha fet en aquesta fortalesa en aquests darrers mesos. En parla Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni.
1: Volem aprofitar tot aquell cap de setmana que, a més, coincideix amb les jornades europees de Patrimoni per tal de donar a conèixer tota la intervenció que s'ha fet al castell i que tota la gent de Palafolls pugui comprovar totes les millores que s'han fet de consolidació, de restauració, de reconstrucció i totes les tasques arqueològiques que ens han permès descobrir moltes coses al castell que fins ara no es coneixien.
0: En aquest any i mig, i gràcies a una injecció econòmica de prop de 3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation, s'ha pogut estudiar a fons com era el recinte sobirà del nostre castell. Aquesta és la part més antiga de la fortalesa i gràcies als estudis arqueològics s'ha descobert habitacions ocultes, la cuina del castell o diverses sitges i també escales i paviments originals. En una segona fase també s'ha consolidat les descobertes, s'ha reforçat murs i s'ha reconstruït la sala noble per poder acollir activitats, exposicions i un centre d'interpretació de la història del nostre castell. També s'ha construït un nou mirador resseguint el que era la torre de l'homenatge. Per ensenyar-lo tot plegat, s'ha previst tot un cap de setmana amb visites comentades i guiades amb arqueòlegs als matins, però també visites tradicionals teatralitzades, com les que s'han fet altres anys, durant les tardes.
1: La intenció és fer diversos actes. Començaríem el divendres amb una inauguració de caire més institucional i el cap de setmana faríem, combinaríem tant dissabte com diumenge. La intenció és fer, per una banda, visites a nivell més històric, arqueològic, fetes per algun dels arqueòlegs que ha dirigit l'excavació arqueològica durant tots aquests mesos. Això ho faríem tant dissabte com diumenge com dilluns, i a més això serien els matins, i a les tardes tenim previst, com ja hem fet altres anys, doncs, de les visites teatralitzades al castell.
0: Un cop inaugurat i reobert el castell de Palafolls, caldrà definir de quina manera compaginarà la possibilitat de visites a la fortalesa medieval amb la salvaguarda de les troballes i també la seguretat de la fortalesa. Fa temps que s'ha anunciat que la part més antiga del castell de Palafolls no serà d'accés lliure com fins ara, sinó que estarà tancat amb dies concrets d'obertura per poder visitar-lo. Encara, però, no es té la fórmula concreta amb la que funcionarà l'accés al castell de Palafolls a partir d'aquest cap de setmana de reobertura del 9 al 12 d'octubre. I la White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre a partir de les 6 i fins a les 11 del vespre a la glorieta del doctor Torné. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la glorieta, l'organització i també l'Ajuntament ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un major i més bon aforament. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu de preveure l'afluència i poder ajustar la logística d'aquesta primera edició, destinada a esdevenir el gran punt i final de la festa major del nostre municipi. L'apartat musical estarà a mans de tres referents de l'escena local, amb Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera festa dels anys 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. A més, l'organització demana també a tots els assistents, de moment aquests 2.500 que ja han confirmat la seva assistència, que vesteixin de blanc per donar un toc de color al primer vespreig de la Festa Major de Palafolls. Doncs aquest vespreig ha de ser el punt i final de la festa, una festa major que comença aquest cap de setmana. Palafolls engega motors per la seva festa major amb els primers actes aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la festa major de Palafolls amb el primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al 13 de setembre, aquests primers dies serviran una mica per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a partir de les 11 al parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils dels gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera de Palafolls. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 8:15 del vespre amb l'espectacle teatral i familiar Els músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a la venda a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. Diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista a partir de les 2:00 i posteriorment a les 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, 8:15 se celebrarà el ja tradicional ball al Casal d'Avis, com cada diumenge, amb la música en directe del grup Duo Jazmín. Després d'aquest inici de setmana tranquil, després d'aquest cap de setmana, arribarà l'inici de la setmana i inclourà inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres. El dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb la jornada del pregó al Palauet, moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes a la programació. Òbviament, aquesta emissora, Ràdio Palafolls, serà qui us explicarà en directe la festa a les tardes de dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local que també es viurà a través de les nostres xarxes socials. I la quinzena Coaló Popular Vila de Blanes exaureix les 400 places i doble la participació de l'any passat. Aquest diumenge al matí la ciutat acollirà un dels esdeveniments esportius amb més adeptes i tradició de la temporada estival. La quinzena edició de la Coaló Popular Vila de Blanes ha assolit una fita històrica en exaurir completament les 400 places disponibles una setmana abans de la prova. Aquesta xifra suposa un èxit organitzatiu rotund, ja que duplica la participació registrada l'estiu de l'any passat, quan hi van prendre part poc més de 200 esportistes. L'esdeveniment l'esdeveniment organitzat pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, es disputarà a la platja del centre, tocada a Palomera. Els atletes s'enfrontaran a un recorregut de tres fases consecutives. Arrencarà amb un primer tram de 400 metres de natació, continuarà amb un circuit de 4 quilòmetres de cursa a peu i es clourà amb un últim sector de 400 metres també de natació fins a la línia de meta. Amb la voluntat de fer la competició totalment oberta, inclusiva i participativa, l'organització manté fins a tres modalitats de participació. La primera és l'individual, pensada per atletes que vulguin assumir els tres trams en solitari. La modalitat de relleus, adreçada a equips de dues persones, on cada integrant assumeix una part d'aquesta competició. I la darrera modalitat és la de parelles, que permet que dos esportistes completin tot el recorregut plegats. La jornada s'iniciarà a 8:15 del matí amb la recollida de dorsals. A 9:15 es donarà el tret de sortida oficial a la prova, que finalitzarà amb el lliurament de premis per a cada una de les categories. I els malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran porten la seva exposició Espais de Memòria a Perpinyà. La Sala de les Llibertats acollirà a partir de demà i fins al 12 de setembre la commovedora obra fotogràfica d'aquest binomi de fotògraf de Malgrat de Mar en el marc del prestigiós festival Objectiu Imatges Països Catalans 2026. El fotògraf i documentalista Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran presenten el seu darrer projecte visual titulat Espais de Memòria. Es tracta d'un projecte que va començar a gestar-se fa anys durant la seva etapa en la històrica revista malgratenca Som-hi i que s'ha anat construint al llarg del temps. Tot i que es tracta d'un fons molt ampli, per aquesta ocasió s'ha dut a terme una acurada selecció de fins a 25 fotografies que compartiran exposició amb d'altres professionals del sector. En parla la Carme Beltran.
2: Estem molt contents de que hagin seleccionat la nostra exposició Espais de Memòria a l'objectiu Imatge País Català. És una selecció de 25 fotografies que representa un espai de memòria a l'actualitat, per deixar-ne constància amb clau de pau i de futur.
0: Els autors expliquen que la gènesi d'aquests espais de memòria es remunta a la seva feina periodística de proximitat, on buscaven perfils que haguessin patit la censura o tinguessin els mitjans tancats per motius polítics. Amb els anys, en revisar les fotografies que acumulaven, es van adonar de la riquesa de tot aquest material i, decidits a completar el discurs visual, van arribar a tornar a emplaçaments claus com Granada o Argelers per repetir algunes de les captures imprescindibles. La mirada de Tomàs i de Beltrana es distancia del dolor gratuït i busca capturar un missatge transformador i positiu. En Vicenç Tomàs explica el procés creatiu i la motivació que s'amaga enrere de cada racó fotografiat.
3: Espais de Memòria és un treball que hem anat construint durant molts anys. Quan viatgem ens atrauen els llocs on la història ha deixat empremta. Un cementiri, un camp de concentració, una platja, un paisatge. Quan coneixes el que hi va passar, la mirada canvia. Ens interessa aturar-nos i escoltar el que ens expliquen avui i fotografiar aquests petits signes de memòria. Potser algun dia ja no caldrà crear nous espais de memòria, però de moment ens seguirem fotografiant.
0: El viatge fotogràfic abasta des de punts clau de la història global com l'illa de Gorée al Senegal o Mauthausen a Àustria fins a indrets molt més propers com en aquest cas el barranco de Bíznar a Granada, Normandia o la platja d'Argelers a la Catalunya Nord. En la selecció final que es durà a Perpinyà, els autors s'han centrat especialment en l'entorn de la Catalunya Nord, afegint-hi també algunes captures de la resta de Catalunya, de l'Estat i també d'altres països. Moment ara d'obrir la nostra hemeroteca. Sapiguem de què parlàvem als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls tal dia com avui, 28 d'agost, però d'anys enrere. Comencem just fa un any que us explicaven que enxampaven dos homes després d'intentar robar en un taller del polígon industrial de Blanes. La policia local va detenir dos homes després que presumptament intentessin robar amb força en un taller mecànic del polígon industrial de la ciutat durant la matinada. Els agents van rebre l'avís d'un ciutadà que havia vist dues persones saltant a l'interior del taller que posteriorment havien fugit en direcció a l'estació del tren. La policia va activar un dispositiu de recerca i els va localitzar poc després en una zona propera. I ara fa 5 anys, el 2021, també els informatius d'aquesta casa posàvem l'accent amb la proliferació de pintades i de grafits a parets i persianes de Palafolls. El nostre municipi registrava llavors un augment significatiu de les pintades i esgrafits a diferents espais del municipi, especialment en edificis municipals, però també en persianes i façanes de comerços i propietats particulars. Entre les pintades que més proliferaven hi havia els anomenats tags, que són signatures o gargots que els autors utilitzen per marcar parets, persianes i d'altres elements de l'espai públic. I ara fa 10 anys l'Ajuntament de Malgrat s'oferia a trobar i a tractar la problemàtica amb els empestats. Justament el dia abans explicàvem a aquesta emissora la possibilitat que els empestats deixessin la població veïna de Malgrat i vinguessin fins a Palafolls. El llavors regidor de Cultura del Consistori malgratenc entenia que els empestats estiguessin descontents amb el desenvolupament de la festa, però considerava que la forma de buscar solucions no era la més adequada. Per al regidor malgratenc, el primer que s'hauria d'haver fet era sol·licitar una reunió amb els representants de l'Ajuntament, amb el principal objecte, doncs, de tractar les crítiques per mirar de solucionar el conflicte. Doncs aquestes eren les principals informacions de les que parlàvem del dia com avui, 28 d'agost, anys enrere, i que hem repassat a la nostra hemeroteca.

0: Temperatura mínima registrada avui a Palafolls, 22 graus. La màxima ha rondat els 30. De fet, la màxima ha estat 30,1 a punt del migdia aquí al nostre municipi. Previsió per avui divendres per al cap de setmana amb els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Comença la jornada amb força núvols, però poc importants en quant a activitat. Han deixat algun ruixadet molt local i molt fugaç, molt passatger i fugisser al llarg d'aquesta nit i matinada passades, acompanyades de fang, a més, aquestes pluges. I podem dir que l'àmbit metropolità, fins ben entrat al migdia, primeres hores de la tarda, tindrem la combinació d'aquest cel mig ennuvolat amb d'altres moments de cel més carregat, però de núvols que com a molt deixaran alguna gota despistada, algun ruixat molt i molt efímer, de molt poca durada i sempre poca aigua i acompanyada de fang. A entrada de la tarda aquests núvols es trencaran més i el vent que hi bufa aquest matí una mica ponentat o de sud anirà afeblint-se. Cap de setmana que serà molt tranquil, força assolellat, quatre núvolets prims, i s'ha de dir que els matins seran més frescos. Sobretot el dissabte al matí despertarem per fi amb un ambient una mica més relaxat, de millor dormir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs m'apunto i dilluns ho repassem, si és veritat que aquests propers matins de dissabte i diumenge ens despertem una mica més fresquets.

0: De moment el que fem és repassant titulars les informacions més destacades de l'informatiu d'aquest divendres. Avui per fi hem posat data a la reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, després d'haver estat tancat durant any i mig per obres de consolidació i de restauració. Durant aquell cap de setmana llarg, els veïns i veïnes i visitants podran també descobrir, a través de visites comentades per arqueòlegs i representacions teatralitzades, les noves estances històriques que s'han anat descobrint en aquestes últimes jornades arqueològiques i també les jornades de consolidació. Per exemple, es podrà veure noves habitacions, la cuina original del castell, o també la sala noble reconstruïda i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. I la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el 12 de setembre a la Glorieta del Doctor Torné, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites ja en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero en format Vespreig. I Palafolls posa en marxa la seva Festa Major que cap de setmana. Les activitats s'inicien demà amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I a continuació, diumenge, hi haurà la botifarrada popular, la gincama de l'Esplai i el ball al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó, moment en què marcarà el punt d'inflexió i s'obrirà el gran gruix de les activitats festives. Aquestes i d'altres informacions són les més destacades avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls, que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Ho deixem aquí. Tornem dilluns amb tota l'actualitat del cap de setmana i del mateix dilluns als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Els malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran porten la seva exposició Espais de Memòria a Perpinyà. La Salle de les Llibertats acollirà a partir de demà i fins al proper dia 12 de setembre la commovedora obra fotogràfica d'aquest binomi de fotògraf malgratenc en el marc del prestigiós festival Objectif Image Països Catalans 2026. El fotògraf i documentalista Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran presenten el seu darrer projecte visual titulat Espais de Memòria. Es tracta d'un projecte que va començar a gestar-se ja fa uns anys durant la seva etapa històrica la revista Som-hi de Malgrat de Mar i que s'ha anat construint al llarg del temps. Tot i que es tracta d'un fons molt ampli, per aquesta ocasió s'ha dut a terme una acurada selecció de fins a 25 fotografies que compartiran exposició amb d'altres professionals del sector. En parla la Carme Beltrán.
1: Estem molt contents de que hagin seleccionat la nostra exposició Espais de Memòria a l'objectiu Imatge País Català. És una selecció de 25 fotografies que representa un espai de memòria a l'actualitat, per deixar-ne constància amb clau de pau i de futur.
0: Els autors expliquen que la gènesi d'aquest espai de memòria es remunta a la seva feina periodística de proximitat, on buscaven perfils que haguessin patit la censura o tinguessin els mitjans tancats per motius polítics. Amb els anys, en revisar les fotografies que acumulaven, es van adonar de la riquesa d'aquest material. Decidits a completar el discurs visual per arribar a tornar a emplaçaments com ara Granada o Argelers per tal de repetir algunes captures imprescindibles. La mirada de Tomàs i de Beltran es distancia del dolor gratuït i busca capturar el missatge transformador i en positiu. En Vicenç Tomàs explica el procés creatiu i la motivació que s'amaga rere de cada racó fotografiat.
2: Espais de memòria és un treball que hem anat construint durant molts anys. Quan viatgem ens atrauen els llocs on la història ha deixat empremta. Un cementiri, un camp de concentració, una platja, un paisatge. Quan coneixes el que hi va passar, la mirada canvia. Ens interessa aturar-nos i escoltar el que ens expliquen avui i fotografiar aquests petits signes de memòria. Potser algun dia ja no caldrà crear nous espais de memòria, però de moment ens seguirem fotografiant.
0: El viatge fotogràfic abasta des de punts clau de la història global, com l'illa de Gorea al Senegal, o Potocari a Bòsnia, o Mauthausen a Àustria, fins a indrets molt més propers com el Barranco de Biznara a Granada, Normandia o la platja d'Argelers a la Catalunya Nord. En la selecció final per a Perpinyà, els autors s'han centrat especialment en l'entorn de la Catalunya Nord, afegint-hi també algunes captures de la resta de Catalunya, de l'Estat i d'altres països.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.
0: Aquí comença
4: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major. Arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling, a partir de les 7 de la tarda, a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major, a partir de 2:15 del vespre, al Palauet, amb entrada lliure, fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 10:45 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: 24 hores de bona música.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 28 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls destacant les primeres propostes dins la Festa Major 2026. Demà dissabte hi ha tallers infantils de gegants a partir de les 11 del matí al Parc Joaquim Ruyra. Després, al vespre, obra de teatre amb els músics de Bremen. Teatre al Teatre de Palafolls a càrrec de l'entitat Diverteatre. El preu de l'entrada és de 5 euros que es pot comprar anticipada al Cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat i el mateix dia de l'espectacle al mateix teatre. Diumenge 30 d'agost, a partir de les 2 del migdia, botifarrada al Parc Joaquim Ruyra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. Després a la tarda, gincama de l'Esplai al Pas. Serà a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis, a 2:15 de 8 del vespre amb el grup Duo Jazmín. Recordant-vos també que dilluns 31 d'agost hi ha la inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. Serà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT a càrrec de la Mercè Masferrer, la seva autora.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar. Demà, dissabte, l'Associació de Botiguers de Malgrat Centre organitza una nova edició del Chill Outlet, la fira d'articles rebaixats d'estiu. Serà davant de Can Campassol entre les 5 i les 9 del vespre. Avancem una miqueta més i ens centrem també en les activitats de Festa Major a Pineda de Mar, que tot just començava ahir. Avui hi ha d'altres propostes, com per exemple la campanya del Banc de Sang Especial de Festa Major fins a les 9 del vespre a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. O també, a les 12 del migdia, a la plaça Sant Pere Pescador, l'espectacle de playback de l'associació Art i Cultura Les Maliets. Ja de cara a la tarda, a 6:15, a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, hi hauran diferents activitats infantils. Una mica més tard, a les 6, una mica més tard, a les 6, a Can Morer, a l'aparcament final del carrer Torres de Quevedo, la cursa de trastos. I a les 6, a la plaça de les Mèlies, també hi haurà la presentació de l'associació Grup Coromines. A les 7 de la tarda, a la plaça Sant Pere Pescador, hi tindrem sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell i a 11:15 de la nit, a plaça Espanya, ball amb Tapeo Sound System. A 11:15 de la nit, tancarà la jornada a l'esplanada de Can Xaubet els concerts de la Festa Jove amb els grups Caipirinha i DJ Sara Rauxa.
0: No t'ho perdis.
1: Al cap de setmana hi ha ple d'activitats. Per exemple, demà durant tot el dia al pavelló municipal de Can Xaubet el 3x3 de Festa Major amb el memorial Miquel Castillo. O a les 10 començarà des de plaça Amèlies la correguda popular de Festa Major. Conjuntament a les 10, al carrer Tribala, també hi haurà jocs i activitats infantils obertes a tothom. I el vermut de Festa Major que s'iniciarà a 1:15 del migdia al carrer Balmes. De la tarda destacarem la plantada de gegants a partir de les 6 de la tarda o la diada castellera de Festa Major que es farà mitja hora abans a plaça Catalunya. Demà al vespre a les 7 tindrem a plaça Espanya concert amb l'orquestra Montgrins o a l'esplanada de Can Xaubet a partir de les 8 del vespre a la Festa Jove amb Toni Aguilar. A la nit és el torn de la serenata a càrrec de l'orquestra Montgrins que començarà a 11:15 a plaça Catalunya o també el concert a mitjanit a plaça Espanya. I a partir 11:15 a l'esplanada de Can Xaubet els concerts i música de la Festa Jove amb la banda Neon i DJ Trapella.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant. Anem ara fins al municipi de Calella. Dins la programació del NEC, avui a les 9 del vespre al far de Calella, hi ha l'actuació de Northern Celos i també en Gallengai. En l'apartat de cap de setmana, destacarem demà dissabte a 9:15 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, la Tavernava, la sisena mostra de cant de taverna i habanera del Maresme i sardinada popular, amb actuacions dels grups Abaname, Barca de Mitjana i Faroners de Calella. I tornem a parlar del NEC, perquè a partir de les 10 del vespre, demà dissabte, al far de Calella, hi actuaran Héroes de l'Antàrtida, el tribut a Mecano. Si busquem més propostes, les trobarem al municipi de Tordera. Demà dissabte es fa la caminada nocturna dels quatre veïnats. Començarà a Tordera Centre i acabarà al mateix indret passant per Sant Pere, Sant Andreu i Fibra Color. El preu de la inscripció és de 10 euros per als no socis i els 8 euros per als socis, una activitat que organitza l'Associació Memorial Josep Barceló. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquesta tarda, al punt de les 6, a plaça Espanya hi haurà jocs tradicionals dins la proposta Liemna, el treball als barris a partir de 8 anys. D'aquest cap de setmana apunta també que són les festes del barri de Mas Marull i de Can Borrell amb diferents activitats durant el cap de setmana i que demà dissabte també tindrem la 27a trobada gegantera de Blanes amb cercavila, plantada i balls tradicionals.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment, més...

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo, del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip, que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major. Arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
4: Visita el portal radiopalafolls.cat
3: i sigues un més a Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El castell obrirà a l'octubre amb jornades de divulgació i visites guiades. Després de gairebé any i mig tancat per obres, ja tenim la data de reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, quan per fi els palafollencs podem tornar a entrar a la fortalesa i descobrir les actuacions que s'han fet en aquests darrers mesos. La data està escollida per coincidir amb les jornades europees del patrimoni per tal de dedicar el cap de setmana llarg, ja que dilluns també és festiu, a fer activitats divulgatives entorn a tota la feina feta a la fortalesa en aquests darrers mesos. En parla Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Volem aprofitar tot aquell cap de setmana que, a més, coincideix amb les jornades europees de patrimoni per tal de donar a conèixer tota la intervenció que s'ha fet al castell i que tota la gent de Palafolls pugui comprovar totes les millores que s'han fet de consolidació, de restauració, de reconstrucció i totes les tasques arqueològiques que ens han permès descobrir moltes coses al castell que fins ara no es coneixien.
0: En aquest any i mig, i gràcies a la injecció econòmica de prop de 3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation, s'ha pogut estudiar a fons com era el recinte sobirà del castell. Aquesta és la part més antiga de la fortalesa i gràcies als estudis arqueològics s'ha descobert, per exemple, habitacions ocultes, la cuina del castell, diverses sitges, escales o paviments originals. En aquesta, en una segona fase, també s'ha consolidat aquestes descobertes, s'ha reforçat murs i s'ha construït o reconstruït la sala noble per poder acollir activitats, exposicions i funcionar com a centre d'interpretació de la història del nostre castell. També s'ha construït un nou mirador resseguint la torre de l'homenatge. Per ensenyar-ho tot plegat s'ha previst un cap de setmana amb visites comentades i guiades amb els arqueòlegs als matins i també amb les tradicionals visites teatralitzades a la tarda.
1: La intenció és fer diversos actes. Començaríem el divendres amb una inauguració de caire més institucional i el cap de setmana combinaríem tant dissabte com diumenge. La intenció és fer, per una banda, visites a nivell més històric, arqueològic, fetes per algun dels arqueòlegs que ha dirigit l'excavació arqueològica durant tots aquests mesos. Això ho faríem tant dissabte com diumenge com dilluns. I, a més, això serien els matins i a les tardes tenim previst, com ja hem fet altres anys, doncs de les visites teatralitzades al castell.
0: Un cop inaugurat i reobert el castell, caldrà definir de quina manera compaginarà la possibilitat de visites, en aquest cas també amb la salvaguarda de les troballes i de la seguretat al castell. Fa temps que s'ha anunciat que la part més antiga de la fortalesa no serà d'accés lliure, com ho era fins ara, sinó que estarà tancat amb dies concrets d'obertura per poder visitar-ho. Encara, però, no es té la fórmula que ha de permetre visitar el castell, però mantenint l'espai lliure de vandalisme i també amb cura.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major. Arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo, del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip, que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major. Arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín a 7:45 del vespre al mateix casal. I dilluns 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: La White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre de 6 a 11 a la Glorieta del Doctor Torné. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la Glorieta, l'organització i les autoritats ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un bon aforament d'aquesta primera edició. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu precisament de preveure quina era l'afluència i per tal també d'ajustar tota la logística d'aquesta primera edició destinada a esdevenir el gran fi de festa de la Festa Major del nostre municipi. En l'apartat musical, doncs, estarà en mans de tres referents de l'escena local, com són Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera edició de la Festa dels 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. L'organització d'aquesta White Party Tardeo demana que els assistents vesteixin precisament de blanc per tal de donar un toc de color a aquest primer vespeig de la Festa Major. Si encara no esteu inscrits, si no sou d'aquestes 2.500 persones que s'han inscrit, podeu fer-ho a través de la pàgina web de Ràdio Palafolls i a l'enllaç on poder fer el registre i la inscripció. I justament Palafolls engega motors per a la seva Festa Major amb els primers actes aquest cap de setmana. Aquest dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Palafolls amb un primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al proper 13 de setembre, aquests primers dies serviran per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a les 11 al Parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils de gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera del nostre municipi. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 8:15 amb l'espectacle musical de teatre familiar Els Músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. El diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga a partir de 2:00 i posteriorment a 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, a 8:15 se celebrarà el tradicional ball al Casal d'Avis amb música en directe amb el grup Duo Jazmín. Després de l'inici de setmana més tranquil, que inclourà, per exemple, la inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic el dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres, el dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb l'arribada del pregó i moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes. Ràdio Palafolls us explicarà precisament la Festa Major en directe de les tardes del dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local de Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo, del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip, que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major. Arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 28 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls destacant les primeres propostes dins la Festa Major 2026. Demà dissabte hi ha tallers infantils de gegants a partir de les 11 del matí al Parc Joaquim Ruyra. Després, al vespre, obra de teatre amb els músics de Bremen. Teatre al Teatre de Palafolls a càrrec de l'entitat Diver Teatre. El preu de l'entrada és de 5 euros que es pot comprar anticipada al Cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat i el mateix dia de l'espectacle al mateix teatre. Diumenge, 30 d'agost, a partir de les 2 del migdia, botifarrada al Parc Joaquim Ruyra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. Després, a la tarda, gincama de l'Esplai al Pas. Serà a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis, a 8:15 del vespre amb el grup Duo Jazmín. Recordant-vos també que dilluns 31 d'agost hi ha la inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. Serà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT a càrrec de la Mercè Masferrer, la seva autora.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar. Demà, dissabte, l'Associació de Botiguers de Malgrat Centre organitza una nova edició del Chill Outlet, la fira d'articles rebaixats d'estiu. Serà davant de Can Campassol entre les 5 i les 9 del vespre. Avancem una miqueta més i ens centrem també en les activitats de Festa Major a Pineda de Mar, que tot just començava ahir. Avui hi ha d'altres propostes, com per exemple la campanya del Banc de Sang Especial de Festa Major fins a les 9 del vespre a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. O també, a les 12 del migdia, a la plaça Sant Pere Pescador, l'espectacle de playback de l'Associació Art i Cultura Les Maliets. Ja de cara a la tarda, a 6:15, a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, hi hauran diferents activitats infantils. Una mica més tard, a les 6, una mica més tard, a les 6, a Can Moré, a l'aparcament final del carrer Torres de Quevedo, la cursa de trastos. I a les 6, a la plaça de les Mèlies, també hi haurà la presentació de l'associació Grup Coromines. A les 7 de la tarda, a la plaça Sant Pere Pescador, hi tindrem sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell, i a 11:15 de la nit, a plaça Espanya, ball amb Tapeo Sound System. A 11:15 de la nit tancarà la jornada a l'esplanada de Can Xauvet els concerts de la Festa Jove amb els grups Caipirinha i DJ Sara Rauxa.
0: No t'ho perdis.
1: Al cap de setmana hi ha ple d'activitats. Per exemple, demà durant tot el dia al pavelló municipal de Can Xauvet el 3x3 de Festa Major amb el memorial Miquel Castillo. O a les 10 començarà des de plaça Amèlies la correguda popular de Festa Major. Conjuntament a les 10, al carrer Tribala, també hi haurà jocs i activitats infantils obertes a tothom. I el vermut de Festa Major que s'iniciarà a 12:15 del migdia al carrer Balmes. De la tarda destacarem la plantada de gegants a partir de les 6 de la tarda o la diada castellera de Festa Major que es farà mitja hora abans a plaça Catalunya. Demà al vespre a les 7 tindrem a plaça Espanya concert amb l'orquestra Montgrins o a l'esplanada de Can Xauvet a partir de les 8 del vespre la Festa Jove amb Toni Aguilar. A la nit és el torn de la serenata a càrrec de l'orquestra Montgrins que començarà a 11:15 a plaça Catalunya o també el concert a mitjanit a plaça Espanya. I a partir d'un 11:15 a l'esplanada de Can Xauvet els concerts i música de la Festa Jove amb la banda Neon i DJ Trapella.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant. Anem ara fins al municipi de Calella. Dins la programació del NEC, avui a les 9 del vespre al Far de Calella, hi ha l'actuació de Northern Cellos i també en Gallengai. En l'apartat de cap de setmana, destacarem demà dissabte a 9:15 del vespre al passeig de Manuel Puigvert, la Tavernava, la sisena mostra de cant de taverna i havanera del Maresme i sardinada popular, amb actuacions dels grups Abaname, Barca de Mitjana i Faroners de Calella. I tornem a parlar del NEC, perquè a partir de les 10 del vespre, demà dissabte, al Far de Calella, hi actuaran Héroes de l'Antàrtida, el tribut a Mecano. Si busquem més propostes, les trobarem al municipi de Tordera. Demà dissabte es fa la caminada nocturna dels quatre veïnats. Començarà a Tordera Centre i acabarà al mateix indret passant per Sant Pere, Sant Andreu i Fibra Color. El preu de la inscripció és de 10 euros per als no socis i els 8 euros per als socis, una activitat que organitza l'Associació Memorial Josep Barceló. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquesta tarda, al punt de les 6, a plaça Espanya, hi haurà jocs tradicionals dins la proposta Liemna, el treball als barris a partir de 8 anys. D'aquest cap de setmana, apuntar també que són les festes del barri de Mas Marull i de Can Borrell, amb diferents activitats durant el cap de setmana, i que demà dissabte també tindrem la 27a trobada gegantera de Blanes, amb cercavila, plantada i balls tradicionals.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: la Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major. Arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Me want you.

0: tiptoe.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.

L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Els malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran porten la seva exposició Espais de Memòria a Perpinyà. La Salle de les Llibertats acollirà a partir de demà i fins al proper dia 12 de setembre la commovedora obra fotogràfica d'aquest binomi de fotògraf malgratenc en el marc del prestigiós festival Objectif Image Països Catalans 2026. El fotògraf i documentalista Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran presenten el seu darrer projecte visual titulat Espais de Memòria. Es tracta d'un projecte que va començar a gestar-se ja fa uns anys durant la seva etapa històrica la revista Som-hi de Malgrat de Mar i que s'ha anat construint al llarg del temps. Tot i que es tracta d'un fons molt ampli, per aquesta ocasió s'ha dut a terme una acurada selecció de fins a 25 fotografies que compartiran exposició amb d'altres professionals del sector. En parla la Carme Beltrán.
1: Estem molt contents de que hagin seleccionat la nostra exposició Espais de Memòria a l'objectiu Imatge País Català. És una selecció de 25 fotografies que representa un espai de memòria a l'actualitat, per deixar-ne constància amb clau de pau i de futur.
0: Els autors expliquen que la gènesi d'aquest espais de memòria es remunta a la seva feina periodística de proximitat, on buscaven perfils que haguessin patit la censura o tinguessin els mitjans tancats per motius polítics. Amb els anys, en revisar les fotografies que acumulaven, es van adonar de la riquesa d'aquest material. Decidits a completar el discurs visual per arribar a tornar a emplaçaments com ara Granada o Argelers per tal de repetir algunes captures imprescindibles. La mirada de Tomàs i de Beltran es distancia del dolor gratuït i busca capturar el missatge transformador i en positiu. En Vicenç Tomàs explica el procés creatiu i la motivació que s'amaga rere de cada racó fotografiat.
2: Espais de memòria és un treball que hem anat construint durant molts anys. Quan viatgem ens atrauen els llocs on la història ha deixat empremta. Un cementiri, un camp de concentració, una platja, un paisatge. Quan coneixes el que hi va passar, la mirada canvia. Ens interessa aturar-nos i escoltar el que ens expliquen avui i fotografiar aquests petits signes de memòria. Potser algun dia ja no caldrà crear nous espais de memòria, però de moment ens seguirem fotografiant.
0: El viatge fotogràfic abasta des de punts clau de la història global, com l'illa de Gorée al Senegal, o Potocari a Bòsnia, o Mauthausen a Àustria, fins a indrets molt més propers com el Barranco de Biznara a Granada, Normandia o la platja d'Argelers a la Catalunya Nord. En la selecció final per a Perpinyà, els autors s'han centrat especialment en l'entorn de la Catalunya Nord, afegint-hi també algunes captures de la resta de Catalunya, de l'Estat i d'altres països.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo, del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip, que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major, arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda de la setmana jugant al De Gorra Express. La setmana que ve encara hi serem, amb diferents sorpreses i la traca final. Però avui ens ocupem del repte d'aquesta tarda. Abans, però, hem de solucionar el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'Evenia Olympic Resort per dir-nos, doncs, en el català correcte, com es diu pistatxo. Doncs era Festuc, la cançó ja ens ho recordava, i entre totes les respostes correctes, una guanyadora, l'Ivana Pol, que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I parlem ja del repte d'aquesta tarda. Posarem en joc un lot de productes no medicinals de la farmàcia Polo, del nostre municipi. La teva farmàcia de confiança, com sempre, amb la Dolors i tot el seu equip, que et tractaran de meravella. I nosaltres, conjuntament amb ells, t'oferim aquesta panera de productes no medicinals per respondre a una senzilla pregunta. Ja hi ha ganes de festa major. Arriben els primers actes aquest cap de setmana, però una de les propostes que més esperem són els sopars a la fresca. I això ens fa pensar en els diferents pobles agermanats de Palafolls. Desgraciadament, hi ha un poble agermanat en Palafolls que aquesta festa major no hi podrà ser. Però farem la pregunta en general. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes no medicinals, ens has de dir un dels pobles agermanats amb el nostre municipi. Tens les portes obertes, aprofita, participa i dilluns a la tarda sabrem el nom de la guanyadora o el guanyador.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruyra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruyra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín a 7:45 del vespre al mateix casal. I dilluns 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: tanquem la parada del
1: Degorra Express d'avui.
0: Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Adéu-siau.
0: Degorra Express. Música sense interrupcions. El castell de Palafolls tornarà a obrir portes el mes d'octubre.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

El castell de Palafolls reobrirà les seves portes del 9 al 12 d'octubre després d'haver estat tancat durant un any i mig per unes obres de consolidació i de restauració de la fortalesa. Durant tot aquest cap de setmana llarg, del 9 al 12 d'octubre, els veïns i visitants podran redescobrir a través de visites comentades per arqueòlegs i també amb representacions teatralitzades totes les noves estances històriques que s'han descobert en els treballs arqueològics, també la cuina original del castell o, a més, la reconstruïda sala noble i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. Amb ganes ja d'entrar al castell de Palafolls aquest mes d'octubre, de moment ens hem de conformar amb l'actualitat d'aquest divendres avui, que és 28 d'agost.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el proper 12 de setembre a la Glorieta del Duc de Torner, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ o Mario Otero, amb format vespreig. Ara l'organització i l'Ajuntament treballen en un pla especial per garantir la seguretat de tots els assistents que tenen previst assistir en aquest vespreig, els quals, a més es demana, recordem-ho, que vesteixin de blanc. Aquesta festa blanca, aquest vespreig, serà gairebé el punt i final de la Festa Major que demà comença. Palafolls posa en marxa la seva Festa Major aquest cap de setmana. Les activitats s'inicien dissabte amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I continuaran diumenge amb la botifarrada popular, una gincama juvenil i el ball en directe al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó municipal, al pregó de les festes, moment que marcarà el punt d'inflexió i obrirà el gran gruix de les activitats previstes a la programació d'enguany. La quinzena edició de l'Aquatló Popular Vila de Blanes, que es disputarà aquest diumenge al matí a la platja del centre de la ciutat, ha assolit una fita històrica de participació en exaurir les seves 400 places disponibles just una setmana abans de l'inici de la prova, duplicant els registres de l'any passat. Hi havia 200 participants l'any passat, 400 hi haurà aquest diumenge a la platja de Blanes. I els periodistes malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran exposaran a partir d'aquest dissabte i fins al dia 12 de setembre la seva commovedora obra fotogràfica Espais de Memòria a la Sala de les Llibertats de Perpinyà en el marc del prestigiós festival Objectif Imatges Països Catalans. La mostra reuneix una acurada selecció de 25 fotografies que recorden espais de repressió i de lluita, però des de l'empatia i amb un missatge transformador de pau. I durant aquesta tarda els núvols es faran més prims, i això sí, sense precipitacions. Vent fluix o lleugerament moderat, mar en estat de marejol. Les temperatures mínimes pugen, aniran entre els 21 i els 26, mentre que les màximes baixen respecte a dies anteriors, oscil·len entre els 27 i els 30 graus de temperatura aquest divendres. I ho hem sabut aquest matí, el castell obrirà l'octubre amb jornades de divulgació i visites guiades. Després de gairebé un any i mig tancat per obres, ja tenim la data de reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, quan per fi els palafollencs podrem tornar a entrar a la fortalesa i descobrir plegats les actuacions que s'han fet en aquests darrers mesos. La data està escollida per coincidir amb les jornades europees del patrimoni, per tal de dedicar tot aquest cap de setmana llarg, ja que dilluns també serà festiu, a fer activitats divulgatives entorn a tota la feina que s'ha fet en aquesta fortalesa en aquests darrers mesos. En parla Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni.
1: Volem aprofitar tot aquell cap de setmana que, a més, coincideix amb les jornades europees de Patrimoni per tal de donar a conèixer tota la intervenció que s'ha fet al castell i que tota la gent de Palafolls pugui comprovar totes les millores que s'han fet de consolidació, de restauració, de reconstrucció i totes les tasques arqueològiques que ens han permès descobrir moltes coses al castell que fins ara no es coneixien.
0: En aquest any i mig, i gràcies a una injecció econòmica de prop de 3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation, s'ha pogut estudiar a fons com era el recinte sobirà del nostre castell. Aquesta és la part més antiga de la fortalesa i gràcies als estudis arqueològics s'ha descobert habitacions ocultes, la cuina del castell o diverses sitges i també escales i paviments originals. En una segona fase també s'ha consolidat les descobertes, s'ha reforçat murs i s'ha reconstruït la sala noble per poder acollir activitats, exposicions i un centre d'interpretació de la història del nostre castell. També s'ha construït un nou mirador resseguint el que era la torre de l'homenatge. Per ensenyar-lo tot plegat, s'ha previst tot un cap de setmana amb visites comentades i guiades amb arqueòlegs als matins, però també visites tradicionals teatralitzades, com les que s'han fet altres anys, durant les tardes.
1: La intenció és fer diversos actes. Començaríem el divendres amb una inauguració de caire més institucional i el cap de setmana faríem, combinaríem tant dissabte com diumenge. La intenció és fer, per una banda, visites a nivell més històric arqueològic, fetes per algun dels arqueòlegs que ha dirigit l'excavació arqueològica durant tots aquests mesos. Això ho faríem tant dissabte com diumenge com dilluns, i a més això serien els matins, i a les tardes tenim previst, com ja hem fet altres anys, doncs, de les visites teatralitzades al castell.
0: Un cop inaugurat i reobert el castell de Palafolls, caldrà definir de quina manera compaginarà la possibilitat de visites a la fortalesa medieval amb la salvaguarda de les troballes i també la seguretat de la fortalesa. Fa temps que s'ha anunciat que la part més antiga del castell de Palafolls no serà d'accés lliure com fins ara, sinó que estarà tancat amb dies concrets d'obertura per poder visitar-lo. Encara, però, no es té la fórmula concreta amb la que funcionarà l'accés al castell de Palafolls a partir d'aquest cap de setmana de reobertura del 9 al 12 d'octubre. I la White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre a partir de les 6 i fins a les 11 del vespre a la glorieta del doctor Torné. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la glorieta, l'organització i també l'Ajuntament ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un major i més bon aforament. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu de preveure l'afluència i poder ajustar la logística d'aquesta primera edició, destinada a esdevenir el gran punt i final de la Festa Major del nostre municipi. L'apartat musical estarà a mans de tres referents de l'escena local, amb Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera festa dels anys 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. A més, l'organització demana també a tots els assistents, de moment aquests 2.500 que ja han confirmat la seva assistència, que vesteixin de blanc per donar un toc de color al primer vespreig de la Festa Major de Palafolls. Doncs aquest vespreig ha de ser el punt i final de la festa, una festa major que comença aquest cap de setmana. Palafolls engega motors per la seva festa major amb els primers actes aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Palafolls amb el primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al 13 de setembre, aquests primers dies serviran una mica per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a partir de les 11 al parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils dels gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera de Palafolls. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 8:15 del vespre amb l'espectacle teatral i familiar Els músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a la venda a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. Diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista a partir de les 2:00 i posteriorment a les 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, 8:15 se celebrarà el ja tradicional ball al Casal d'Avis, com cada diumenge, amb la música en directe del grup Duo Jazmín. Després d'aquest inici de setmana tranquil, després d'aquest cap de setmana, arribarà l'inici de la setmana i inclourà inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres. El dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb la jornada del pregó al Palauet, moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes a la programació. Òbviament, aquesta emissora, Ràdio Palafolls, serà qui us explicarà en directe la festa a les tardes de dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local que també es viurà a través de les nostres xarxes socials. I la quinzena Aqualó Popular Vila de Blanes exhaureix les 400 places i doble la participació de l'any passat. Aquest diumenge al matí la ciutat acollirà un dels esdeveniments esportius amb més adeptes i tradició de la temporada estival. La quinzena edició de l'Aqualó Popular Vila de Blanes ha assolit una fita històrica en exaurir completament les 400 places disponibles una setmana abans de la prova. Aquesta xifra suposa un èxit organitzatiu rotund, ja que duplica la participació registrada l'estiu de l'any passat, quan hi van prendre part poc més de 200 esportistes. L'esdeveniment esdeveniment organitzat pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, es disputarà a la platja del centre, tocada a Palomera. Els atletes s'enfrontaran a un recorregut de tres fases consecutives. Arrencarà amb un primer tram de 400 metres de natació, continuarà amb un circuit de 4 quilòmetres de cursa a peu i es clourà amb un últim sector de 400 metres també de natació fins a la línia de meta. Amb la voluntat de fer la competició totalment oberta, inclusiva i participativa, l'organització manté fins a tres modalitats de participació. La primera és l'individual, pensada per atletes que vulguin assumir els tres trams en solitari. La modalitat de relleus, adreçada a equips de dues persones, on cada integrant assumeix una part d'aquesta competició. I la darrera modalitat és la de parelles, que permet que dos esportistes completin tot el recorregut plegats. La jornada s'iniciarà a 8:15 del matí amb la recollida de dorsals. A 9:15 es donarà el tret de sortida oficial a la prova, que finalitzarà amb el lliurament de premis per a cada una de les categories. I els malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran porten la seva exposició Espais de Memòria a Perpinyà. La Sala de les Llibertats acollirà a partir de demà i fins al 12 de setembre la commovedora obra fotogràfica d'aquest binomi de fotògraf de Malgrat de Mar en el marc del prestigiós festival Objectiu Imatges Països Catalans 2026. El fotògraf i documentalista Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran presenten el seu darrer projecte visual titulat Espais de Memòria. Es tracta d'un projecte que va començar a gestar-se fa anys durant la seva etapa en la històrica revista malgratenca Som-hi i que s'ha anat construint al llarg del temps. Tot i que es tracta d'un fons molt ampli, per aquesta ocasió s'ha dut a terme una acurada selecció de fins a 25 fotografies que compartiran exposició amb d'altres professionals del sector. En parla la Carme Beltran.
2: Estem molt contents de que hagin seleccionat la nostra exposició Espais de Memòria a l'objectiu Imatge País Català. És una selecció de 25 fotografies que representa un espai de memòria a l'actualitat, per deixar-ne constància amb clau de pau i de futur.
0: Els autors expliquen que la gènesi d'aquests espais de memòria es remunta a la seva feina periodística de proximitat, on buscaven perfils que haguessin patit la censura o tinguessin els mitjans tancats per motius polítics. Amb els anys, en revisar les fotografies que acumulaven, es van adonar de la riquesa de tot aquest material i, decidits a completar el discurs visual, van arribar a tornar a emplaçaments claus com Granada o Argelers per repetir algunes de les captures imprescindibles. La mirada de Tomàs i de Beltran es distancia del dolor gratuït i busca capturar un missatge transformador i positiu. En Vicenç Tomàs explica el procés creatiu i la motivació que s'amaga rere de cada racó fotografiat.
3: Espais de Memòria és un treball que hem anat construint durant molts anys. Quan viatgem ens atrauen els llocs on la història ha deixat empremta. Un cementiri, un camp de concentració, una platja, un paisatge. Quan coneixes el que hi va passar, la mirada canvia. Ens interessa aturar-nos i escoltar el que ens expliquen avui i fotografiar aquests petits signes de memòria. Potser algun dia ja no caldrà crear nous espais de memòria, però de moment ens seguirem fotografiant.
0: El viatge fotogràfic abasta des de punts clau de la història global com l'illa de Gorée al Senegal o Mauthausen a Àustria fins a indrets molt més propers com en aquest cas el barranco de Bíznar a Granada, Normandia o la platja d'Argelers a la Catalunya Nord. En la selecció final que es durà a Perpinyà, els autors s'han centrat especialment en l'entorn de la Catalunya Nord, afegint-hi també algunes captures de la resta de Catalunya, de l'Estat i també d'altres països. Moment ara d'obrir la nostra hemeroteca. Sapiguem de què parlàvem als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls del dia com avui, 28 d'agost, però d'anys enrere. Comencem just fa un any que us explicaven que enxampaven dos homes després d'intentar robar en un taller del polígon industrial de Blanes. La policia local va detenir dos homes després que presumptament intentessin robar amb força en un taller mecànic del polígon industrial de la ciutat durant la matinada. Els agents van rebre l'avís d'un ciutadà que havia vist dues persones saltant a l'interior del taller que posteriorment havien fugit en direcció a les estació del tren. La policia va activar un dispositiu de recerca i els va localitzar poc després en una zona propera. I ara fa 5 anys, el 2021, també als informatius d'aquesta casa posàvem l'accent amb la proliferació de pintades i de grafits a parets i persianes de Palafolls. El nostre municipi registrava llavors un augment significatiu de les pintades i esgrafits a diferents espais del municipi, especialment en edificis municipals, però també en persianes i façanes de comerços i propietats particulars. Entre les pintades que més proliferaven hi havia els anomenats tags, que són signatures o gargots que els autors utilitzen per marcar parets, persianes i d'altres elements de l'espai públic. I ara fa 10 anys l'Ajuntament de Malgrat s'oferia a trobar i a tractar la problemàtica amb els empestats. Justament el dia abans explicàvem a aquesta emissora la possibilitat que els empestats deixessin la població veïna de Malgrat i vinguessin fins a Palafolls. El llavors regidor de Cultura del consistori malgratenc entenia que els empestats estiguessin descontents amb el desenvolupament de la festa, però considerava que la forma de buscar solucions no era la més adequada. Per al regidor malgratenc, el primer que s'hauria d'haver fet era sol·licitar una reunió amb els representants de l'Ajuntament, amb el principal objecte, doncs, de tractar les crítiques per mirar de solucionar el conflicte. Doncs aquestes eren les principals informacions de les que parlàvem del dia com avui, 28 d'agost, anys enrere, i que hem repassat a la nostra hemeroteca.

0: Temperatura mínima registrada avui a Palafolls, 22 graus. La màxima rondat als 30. De fet, la màxima ha estat 30,1 a punt del migdia aquí al nostre municipi. Previsió per avui divendres per al cap de setmana amb els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Comença la jornada amb força núvols, però poc importants en quant a activitat. Han deixat algun ruixadet molt local i molt fugaç, molt passatger i fugisser al llarg d'aquesta nit i matinada passades, acompanyades de fang, a més, aquestes pluges. I podem dir que l'àmbit metropolità, fins ben entrat al migdia, a primeres hores de la tarda, tindrem la combinació d'aquest cel mig ennuvolat amb d'altres moments de cel més carregat, però de núvols que com a molt deixaran alguna gota despistada, algun ruixat molt i molt efímer, de molt poca durada i sempre poca aigua i acompanyada de fang. A entrada de la tarda aquests núvols es trencaran més i el vent que hi bufa aquest matí una mica ponentat o de sud anirà afeblint-se. Cap de setmana que serà molt tranquil, força assolellat, quatre núvolets prims, i s'ha de dir que els matins seran més frescos. Sobretot el dissabte al matí despertarem per fi amb un ambient una mica més relaxat, de millor dormir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs m'apunto i dilluns ho repassem, si és veritat que aquests propers matins de dissabte i diumenge ens despertem una mica més fresquets.

0: De moment el que fem és repassar en titulars les informacions més destacades de l'informatiu d'aquest divendres. Avui per fi hem posat data a la reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, després d'haver estat tancat durant any i mig per obres de consolidació i de restauració. Durant aquell cap de setmana llarg, els veïns i veïnes i visitants podran també descobrir, a través de visites comentades per arqueòlegs i representacions teatralitzades, les noves estances històriques que s'han anat descobrint en aquestes últimes jornades arqueològiques i també les jornades de consolidació. Per exemple, es podrà veure noves habitacions, la cuina original del castell o també la sala noble reconstruïda i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. I la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el 12 de setembre a la Glorieta del Doctor Torner, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites ja en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Tero en format vespreig. I Palafolls posa en marxa la seva Festa Major que cap de setmana. Les activitats s'inicien demà amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I a continuació, diumenge, hi haurà la botifarrada popular, la gincama de l'Esplai i el ball al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó, moment en què marcarà el punt d'inflexió i s'obrirà el gran gruix de les activitats festives. Aquestes i d'altres informacions són les més destacades avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls, que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Ho deixem aquí. Tornem dilluns amb tota l'actualitat del cap de setmana i del mateix dilluns als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El castell obrirà a l'octubre amb jornades de divulgació i visites guiades. Després de gairebé any i mig tancat per obres, ja tenim la data de reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, quan per fi els palafollencs podrem tornar a entrar a la fortalesa i descobrir les actuacions que s'han fet en aquests darrers mesos. La data està escollida per coincidir amb les jornades europees del patrimoni per tal de dedicar el cap de setmana llarg, ja que dilluns també és festiu, a fer activitats divulgatives entorn a tota la feina feta a la fortalesa en aquests darrers mesos. En parla Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Volem aprofitar tot aquell cap de setmana que, a més, coincideix amb les jornades europees de patrimoni per tal de donar a conèixer tota la intervenció que s'ha fet al castell i que tota la gent de Palafolls pugui comprovar totes les millores que s'han fet de consolidació, de restauració, de reconstrucció i totes les tasques arqueològiques que ens han permès descobrir moltes coses al castell que fins ara no es coneixien.
0: En aquest any i mig, i gràcies a la injecció econòmica de prop de 3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation, s'ha pogut estudiar a fons com era el recinte sobirà del castell. Aquesta és la part més antiga de la fortalesa i gràcies als estudis arqueològics s'ha descobert, per exemple, habitacions ocultes, la cuina del castell, diverses sitges, escales o paviments originals. En aquesta, en una segona fase, també s'ha consolidat aquestes descobertes, s'ha reforçat murs i s'ha construït o reconstruït la sala noble per poder acollir activitats, exposicions i funcionar com a centre d'interpretació de la història del nostre castell. També s'ha construït un nou mirador resseguint la torre de l'homenatge. Per ensenyar-ho tot plegat, s'ha previst un cap de setmana amb visites comentades i guiades amb els arqueòlegs als matins i també amb les tradicionals visites teatralitzades a la tarda.
1: La intenció és fer diversos actes. Començaríem el divendres amb una inauguració de caire més institucional i el cap de setmana combinaríem tant dissabte com diumenge. La intenció és fer, per una banda, visites a nivell més històric, arqueològic, fetes per algun dels arqueòlegs que ha dirigit l'excavació arqueològica durant tots aquests mesos. Això ho faríem tant dissabte com diumenge com dilluns. I, a més, això serien els matins i a les tardes tenim previst, com ja hem fet altres anys, de les visites teatralitzades al castell.
0: Un cop inaugurat i reobert el castell, caldrà definir de quina manera compaginarà la possibilitat de visites, en aquest cas també amb la salvaguarda de les troballes i de la seguretat al castell. Fa temps que s'ha anunciat que la part més antiga de la fortalesa no serà d'accés lliure, com ho era fins ara, sinó que estarà tancat amb dies concrets d'obertura per poder visitar-ho. Encara, però, no es té la fórmula que ha de permetre visitar el castell, però mantenint l'espai lliure de vandalisme i també amb cura.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre de 6 a 11 a la Glorieta del Doctor Torné. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la Glorieta, l'organització i les autoritats ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un bon aforament d'aquesta primera edició. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu precisament de preveure quina era l'afluència i per tal també d'ajustar tota la logística d'aquesta primera edició destinada a esdevenir el gran fi de festa de la Festa Major del nostre municipi. En l'apartat musical, doncs, estarà en mans de tres referents de l'escena local, com són Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera edició de la Festa dels 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. L'organització d'aquesta White Party Tardeo demana que els assistents vesteixin precisament de blanc per tal de donar un toc de color a aquest primer vespeig de la Festa Major. Si encara no esteu inscrits, si no sou d'aquestes 2.500 persones que s'han inscrit, podeu fer-ho a través de la pàgina web de Ràdio Palafolls i a l'enllaç on poder fer el registre i la inscripció. I justament Palafolls engega motors per a la seva Festa Major amb els primers actes aquest cap de setmana. Aquest dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Palafolls amb un primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al proper 13 de setembre, aquests primers dies serviran per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a les 11 al Parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils de gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera del nostre municipi. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 8:15 amb l'espectacle musical de teatre familiar Els Músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. El diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga a partir de 2:00, i posteriorment a 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, a 8:15 se celebrarà el tradicional ball al Casal d'Avis amb música en directe amb el grup Duo Jazmín. Després de l'inici de setmana més tranquil, que inclourà, per exemple, la inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic el dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres, el dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb l'arribada del pregó i moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes. Ràdio Palafolls us explicarà precisament la Festa Major en directe a les tardes del dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local de Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El castell de Palafolls tornarà a obrir portes el mes d'octubre.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

El castell de Palafolls reobrirà les seves portes del 9 al 12 d'octubre després d'haver estat tancat durant un any i mig per unes obres de consolidació i de restauració de la fortalesa. Durant tot aquest cap de setmana llarg, del 9 al 12 d'octubre, els veïns i visitants podran redescobrir a través de visites comentades per arqueòlegs i també amb representacions teatralitzades totes les noves estances històriques que s'han descobert en els treballs arqueològics, també la cuina original del castell o, a més, la reconstruïda sala noble i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. Amb ganes ja d'entrar al castell de Palafolls aquest mes d'octubre, de moment ens hem de conformar amb l'actualitat d'aquest divendres avui, que és 28 d'agost.

0: Avui a l'informatiu també us explicarem que la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el proper 12 de setembre a la Glorieta del Doctor Torné, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ o Mario Otero, amb format vespreig. Ara l'organització i l'Ajuntament treballen en un pla especial per garantir la seguretat de tots els assistents que tenen previst assistir en aquest vespreig, els quals, a més, es demana, recordem-ho, que vesteixin de blanc. Aquesta festa blanca, aquest vespreig, serà gairebé el punt i final de la Festa Major que demà comença. Palafolls posa en marxa la seva Festa Major aquest cap de setmana. Les activitats s'inicien dissabte amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I continuaran diumenge amb la botifarrada popular, una gincama juvenil i el ball en directe al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó municipal, al pregó de les festes, moment que marcarà el punt d'inflexió i obrirà el gran gruix de les activitats previstes a la programació d'enguany. La quinzena edició de l'Aquatló Popular Vila de Blanes, que es disputarà aquest diumenge al matí a la platja del centre de la ciutat, ha assolit una fita històrica de participació en exaurir les seves 400 places disponibles just una setmana abans de l'inici de la prova, duplicant els registres de l'any passat. Hi havia 200 participants l'any passat, 400 hi haurà aquest diumenge a la platja de Blanes. I els periodistes malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltran exposaran a partir d'aquest dissabte i fins al dia 12 de setembre la seva commovedora obra fotogràfica Espais de Memòria a la Sala de les Llibertats de Perpinyà en el marc del prestigiós festival Objectif Imatges Països Catalans. La mostra reuneix una acurada selecció de 25 fotografies que recorden espais de repressió i de lluita, però des de l'empatia i amb un missatge transformador de pau. I durant aquesta tarda els núvols es faran més prims, i això sí, sense precipitacions. Vent fluix o lleugerament moderat, mar en estat de marejol. Les temperatures mínimes pugen, aniran entre els 21 i els 26, mentre que les màximes baixen. Respecte a dies anteriors, oscil·len entre els 27 i els 30 graus de temperatura aquest divendres. Ho hem sabut aquest matí, el castell obrirà l'octubre amb jornades de divulgació i visites guiades. Després de gairebé un any i mig tancat per obres, ja tenim la data de reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre quan, per fi, els palafollencs podrem tornar a entrar a la fortalesa i descobrir plegats les actuacions que s'han fet en aquests darrers mesos. La data està escollida per coincidir amb les jornades europees del patrimoni per tal de dedicar tot aquest cap de setmana llarg, ja que dilluns també serà festiu, a fer activitats divulgatives entorn a tota la feina que s'ha fet en aquesta fortalesa en aquests darrers mesos. En parla Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni.
1: Volem aprofitar tot aquell cap de setmana que, a més, coincideix amb les jornades europees de Patrimoni per tal de donar a conèixer tota la intervenció que s'ha fet al castell i que tota la gent de Palafolls pugui comprovar totes les millores que s'han fet de consolidació, de restauració, de reconstrucció i totes les tasques arqueològiques que ens han permès descobrir moltes coses al castell que fins ara no es coneixien.
0: En aquest any i mig, i gràcies a una injecció econòmica de prop de 3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation, s'ha pogut estudiar a fons com era el recinte sobirà del nostre castell. Aquesta és la part més antiga de la fortalesa i gràcies als estudis arqueològics s'ha descobert habitacions ocultes, la cuina del castell o diverses sitges i també escales i paviments originals. En una segona fase també s'ha consolidat les descobertes, s'ha reforçat murs i s'ha reconstruït la sala noble per poder acollir activitats, exposicions i un centre d'interpretació de la història del nostre castell. També s'ha construït un nou mirador resseguint el que era la torre de l'homenatge. Per ensenyar-lo tot plegat, s'ha previst tot un cap de setmana amb visites comentades i guiades amb arqueòlegs als matins, però també visites tradicionals teatralitzades, com les que s'han fet altres anys, durant les tardes.
1: La intenció és fer diversos actes. Començaríem el divendres amb una inauguració de caire més institucional i el cap de setmana faríem, combinaríem tant dissabte com diumenge. La intenció és fer, per una banda, visites a nivell més històric arqueològic, fetes per algun dels arqueòlegs que ha dirigit l'excavació arqueològica durant tots aquests mesos. Això ho faríem tant dissabte com diumenge com dilluns, i a més això serien els matins, i a les tardes tenim previst, com ja hem fet altres anys, doncs, de les visites teatralitzades al castell.
0: Un cop inaugurat i reobert el castell de Palafolls, caldrà definir de quina manera compaginarà la possibilitat de visites a la fortalesa medieval amb la salvaguarda de les troballes i també la seguretat de la fortalesa. Fa temps que s'ha anunciat que la part més antiga del castell de Palafolls no serà d'accés lliure com fins ara, sinó que estarà tancat amb dies concrets d'obertura per poder visitar-lo. Encara, però, no es té la fórmula concreta amb la que funcionarà l'accés al castell de Palafolls a partir d'aquest cap de setmana de reobertura del 9 al 12 d'octubre. I la White Party Tardeo de la Festa Major ja supera els 2.500 inscrits. És la principal novetat del programa festiu d'enguany i ja ha superat totes les expectatives inicials en assolir més de 2.500 persones inscrites en només una setmana des de l'obertura del formulari. La White Party Tardeo, que és organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes, tindrà lloc el proper dia 12 de setembre a partir de les 6 i fins a les 11 del vespre a la glorieta del doctor Torner. Davant la previsió d'una assistència massiva que desbordarà l'espai central de la glorieta, l'organització i també l'Ajuntament ja treballen en un pla per garantir la seguretat de tots els assistents i permetre un major i més bon aforament. Tot i que l'activitat és totalment gratuïta, la comissió va habilitar un registre previ amb l'objectiu de preveure l'afluència i poder ajustar la logística d'aquesta primera edició, destinada a esdevenir el gran punt i final de la Festa Major del nostre municipi. L'apartat musical estarà a mans de tres referents de l'escena local, amb Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres tornaran a compartir escenari després del gran èxit de la darrera festa dels anys 80 a principis d'aquest mes d'agost, prometent una sessió dinàmica i apta per a tots els públics. A més, l'organització demana també a tots els assistents, de moment aquests 2.500 que ja han confirmat la seva assistència, que vesteixin de blanc per donar un toc de color al primer vespreig de la Festa Major de Palafolls. Doncs aquest vespreig ha de ser el punt i final de la festa, una festa major que comença aquest cap de setmana. Palafolls engega motors per la seva festa major amb els primers actes aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge ja es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major de Palafolls amb el primer cap de setmana farcit de propostes culturals, familiars i tradicionals. Tot i que la celebració s'allargarà fins al 13 de setembre, aquests primers dies serviran una mica per escalfar motors i començar a gaudir de l'ambient festiu al nostre municipi. La programació s'iniciarà demà a partir de les 11 al parc de Joaquim Ruïra amb els tallers infantils dels gegants, una activitat organitzada per la colla gegantera de Palafolls. A la tarda, la cultura es traslladarà al Teatre de Palafolls a 8:15 del vespre amb l'espectacle teatral i familiar Els músics de Bremen, a càrrec de la companyia Diverteatre, amb entrades a la venda a un preu de 5 euros i gratuïtes per als menors de 3 anys. Diumenge agafarà el relleu la gran botifarrada popular organitzada per la penya barcelonista a partir de les 2:00 i posteriorment a les 5:00 serà el torn dels joves amb la gincama de l'Esplai al Pas. Per tancar el cap de setmana, 8:15 se celebrarà el ja tradicional ball al Casal d'Avis, com cada diumenge, amb la música en directe del grup Duo Hatmin. Després d'aquest inici de setmana tranquil, després d'aquest cap de setmana, arribarà l'inici de la setmana i inclourà inauguració d'una exposició sobre l'Àrtic dilluns, una ruta històrica teatralitzada dimarts i una mostra de twirling dimecres. El dijous dia 3 de setembre marcarà el punt d'inflexió de les festes amb la lectura del pregó, amb la jornada del pregó al Palauet, moment en què començarà el gran gruix de les activitats previstes a la programació. Òbviament, aquesta emissora, Ràdio Palafolls, serà qui us explicarà en directe la festa a les tardes de dijous i fins diumenge amb entrevistes, connexions i vivències d'aquesta gran festa local que també es viurà a través de les nostres xarxes socials. I la quinzena Aqualó Popular Vila de Blanes exhaureix les 400 places i doble la participació de l'any passat. Aquest diumenge al matí la ciutat acollirà un dels esdeveniments esportius amb més adeptes i tradició de la temporada estival. La quinzena edició de l'Aqualó Popular Vila de Blanes ha assolit una fita històrica en exaurir completament les 400 places disponibles una setmana abans de la prova. Aquesta xifra suposa un èxit organitzatiu rotund, ja que duplica la participació registrada l'estiu de l'any passat, quan hi van prendre part poc més de 200 esportistes. L'esdeveniment esdeveniment organitzat pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, es disputarà a la platja del centre, tocada a Palomera. Els atletes s'enfrontaran a un recorregut de tres fases consecutives. Arrencarà amb un primer tram de 400 metres de natació, continuarà amb un circuit de 4 quilòmetres de cursa a peu i es clourà amb un últim sector de 400 metres també de natació fins a la línia de meta. Amb la voluntat de fer la competició totalment oberta, inclusiva i participativa, l'organització manté fins a tres modalitats de participació. La primera és l'individual, pensada per atletes que vulguin assumir els tres trams en solitari. La modalitat de relleus, adreçada a equips de dues persones, on cada integrant assumeix una part d'aquesta competició. I la darrera modalitat és la de parelles, que permet que dos esportistes completin tot el recorregut plegats. La jornada s'iniciarà a 7:45 del matí amb la recollida de dorsals. A 9:15 es donarà el tret de sortida oficial a la prova, que finalitzarà amb el lliurament de premis per a cada una de les categories. I els malgratencs Vicenç Tomàs i Carme Beltrán porten la seva exposició Espais de Memòria a Perpinyà. La Sala de les Llibertats acollirà a partir de demà i fins al 12 de setembre la commovedora obra fotogràfica d'aquest binomi de fotògraf de Malgrat de Mar en el marc del prestigiós festival Objectiu Imatges Països Catalans 2026. El fotògraf i documentalista Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltrán presenten el seu darrer projecte visual titulat Espais de Memòria. Es tracta d'un projecte que va començar a gestar-se fa anys durant la seva etapa en la històrica revista malgratenca Som-hi i que s'ha anat construint al llarg del temps. Tot i que es tracta d'un fons molt ampli, per aquesta ocasió s'ha dut a terme una acurada selecció de fins a 25 fotografies que compartiran exposició amb d'altres professionals del sector. En parla la Carme Beltrán.
2: Estem molt contents de que hagin seleccionat la nostra exposició Espais de Memòria a l'objectiu Imatge País Català. És una selecció de 25 fotografies que representa un espai de memòria a l'actualitat, per deixar-ne constància amb clau de pau i de futur.
0: Els autors expliquen que la gènesi d'aquests espais de memòria es remunta a la seva feina periodística de proximitat, on buscaven perfils que haguessin patit la censura o tinguessin els mitjans tancats per motius polítics. Amb els anys, en revisar les fotografies que acumulaven, es van adonar de la riquesa de tot aquest material i, decidits a completar el discurs visual, van arribar a tornar a emplaçaments claus com Granada o Argelers per repetir algunes de les captures imprescindibles. La mirada de Tomàs i de Beltrán es distancia del dolor gratuït i busca capturar un missatge transformador i positiu. En Vicenç Tomàs explica el procés creatiu i la motivació que s'amaga rere de cada racó fotografiat.
3: Espais de Memòria és un treball que hem anat construint durant molts anys. Quan viatgem ens atrauen els llocs on la història ha deixat empremta. Un cementiri, un camp de concentració, una platja, un paisatge. Quan coneixes el que hi va passar, la mirada canvia. Ens interessa aturar-nos i escoltar el que ens expliquen avui i fotografiar aquests petits signes de memòria. Potser algun dia ja no caldrà crear nous espais de memòria, però de moment ens seguirem fotografiant.
0: El viatge fotogràfic abasta des de punts clau de la història global com l'illa de Gorée al Senegal o Mauthausen a Àustria fins a indrets molt més propers com en aquest cas el Barranco de Biznar a Granada, Normandia o la platja d'Argelers a la Catalunya Nord. A la selecció final que es durà a Perpinyà, els autors s'han centrat especialment en l'entorn de la Catalunya Nord, afegint-hi també algunes captures de la resta de Catalunya, de l'Estat i també d'altres països. Moment ara d'obrir la nostra hemeroteca. Sapiguem de què parlàvem als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls tal dia com avui, 28 d'agost, però d'anys enrere. Comencem just fa un any, que us explicaven que enxampaven dos homes després d'intentar robar en un taller del polígon industrial de Blanes. La policia local va detenir dos homes després que presumptament intentessin robar amb força en un taller mecànic del polígon industrial de la ciutat durant la matinada. Els agents van rebre l'avís d'un ciutadà que havia vist dues persones saltant a l'interior del taller que posteriorment havien fugit en direcció a l'estació del tren. La policia va activar un dispositiu de recerca i els va localitzar poc després en una zona propera. I ara fa 5 anys, el 2021, també els informatius d'aquesta casa posàvem l'accent amb la proliferació de pintades i de grafits a parets i persianes de Palafolls. El nostre municipi registrava llavors un augment significatiu de les pintades i esgrafits a diferents espais del municipi, especialment en edificis municipals, però també en persianes i façanes de comerços i propietats particulars. Entre les pintades que més proliferaven hi havia els anomenats tags, que són signatures o gargots que els autors utilitzen per marcar parets, persianes i d'altres elements de l'espai públic. I ara fa 10 anys l'Ajuntament de Malgrat s'oferia a trobar i a tractar la problemàtica amb els empestats. Justament el dia abans explicàvem a aquesta emissora la possibilitat que els empestats deixessin la població veïna de Malgrat i vinguessin fins a Palafolls. El llavors regidor de Cultura del Consistori malgratenc entenia que els empestats estiguessin descontents amb el desenvolupament de la festa, però considerava que la forma de buscar solucions no era la més adequada. Per al regidor malgratenc, el primer que s'hauria d'haver fet era sol·licitar una reunió amb els representants de l'Ajuntament, amb el principal objecte, doncs, de tractar les crítiques per mirar de solucionar el conflicte. Doncs aquestes eren les principals informacions de les que parlàvem del dia com avui, 28 d'agost, anys enrere, i que hem repassat a la nostra hemeroteca.

0: Temperatura mínima registrada avui a Palafolls, 22 graus. La màxima ha rondat els 30. De fet, la màxima ha estat 30,1 a punt del migdia aquí al nostre municipi. Previsió per avui divendres per al cap de setmana amb els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Comença la jornada amb força núvols, però poc importants en quant a activitat. Han deixat algun ruixadet molt local i molt fugaç, molt passatger i fugisser al llarg d'aquesta nit i matinada passades, acompanyades de fang, a més, aquestes pluges. I podem dir que l'àmbit metropolità, fins ben entrat al migdia, primeres hores de la tarda, tindrem la combinació d'aquest cel mig ennuvolat amb d'altres moments de cel més carregat, però de núvols que, com a molt, deixaran alguna gota despistada, algun ruixat molt i molt efímer, de molt poca durada i sempre poca aigua i acompanyada de fang. A entrada la tarda, aquests núvols es trencaran més i el vent que hi bufa aquest matí una mica a ponentat o de sud anirà afablint-se. Cap de setmana, que serà molt tranquil, força assolellat, quatre núvolets prims, i s'ha de dir que els matins seran més frescos. Sobretot el dissabte al matí despertarem per fi amb un ambient una mica més relaxat, de millor dormir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs m'apunto i dilluns ho repassem. Si és veritat que aquests propers matins de dissabte i diumenge ens despertem una mica més fresquets.

0: De moment el que fem és repassar en titulars les informacions més destacades de l'informatiu d'aquest divendres. Avui per fi hem posat data a la reobertura del castell de Palafolls. Serà el cap de setmana del 9 al 12 d'octubre, després d'haver estat tancat durant any i mig per obres de consolidació i de restauració. Durant aquell cap de setmana llarg, els veïns i veïnes i visitants podran també descobrir, a través de visites comentades per arqueòlegs i representacions teatralitzades, les noves estances històriques que s'han anat descobrint en aquestes últimes jornades arqueològiques i també les jornades de consolidació. Per exemple, es podrà veure noves habitacions, la cuina original del castell, o també la sala noble reconstruïda i el nou mirador situat a la Torre de l'Homenatge. I la primera edició de la White Party Tardeo de la Festa Major de Palafolls, que tindrà lloc el 12 de setembre a la Glorieta del Doctor Torner, ja ha superat totes les expectatives inicials en registrar més de 2.500 persones inscrites ja en tan sols una setmana. L'esdeveniment, que és gratuït, comptarà amb les sessions musicals dels DJs locals Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero en format vespreig. I Palafolls posa en marxa la seva Festa Major que cap de setmana. Les activitats s'inicien demà amb tallers infantils de gegants i l'obra teatral Els Músics de Bremen. I a continuació, diumenge, hi haurà la botifarrada popular, la gincama de l'Esplai i el ball al Casal d'Avis. Aquest inici festiu donarà pas el dijous dia 3 de setembre al pregó, moment en què marcarà el punt d'inflexió i s'obrirà el gran gruix de les activitats festives. Aquestes i d'altres informacions són les més destacades avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls, que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Ho deixem aquí. Tornem dilluns amb tota l'actualitat del cap de setmana i del mateix dilluns als informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls. Que acabeu de passar molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.